0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

10. Són les 4. Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: I shouldn't have come here.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C14-15A a Castellà del Vallès en dos sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31 a Sant Adrià de Besòs també es talla l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona, des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
2: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes i que, de fet, s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent, aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I, en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país. A la 20ena de comarques afectades i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
4: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
2: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
5: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs...

0: Línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius, com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
1: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150 i 1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
0: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella, ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
2: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
0: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
2: Diguem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
0: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
2: Això és el que sembla, els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada, no, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà del Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada, i s'ha de dir que efectivament el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs bàsicament no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
0: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
2: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui el mar doncs, més s'extrema aquesta tempesta, i és el que veiem a l'Atlàntic, és el típic.

0: les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc van agafant més i més energia. No? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment està, té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes o això no hi té res a veure?
0: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.

0: punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la cambra baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Núñez, amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumiï més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit el temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlone. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista, denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, doncs podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any,

0: grangeria, quina grangeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a la P7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlit d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
5: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150 de 1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: Política, estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
1: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o una mica, com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
6: A veure, és un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
1: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
1: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
1: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
1: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
7: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C-28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a 14:00 PM i de 4:15 PM de la tarda fins a 7:00 PM, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar el màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de Les que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 € i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 €. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà per als conductors francesos de més de 50 € respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 en Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
9: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem la millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
1: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
10: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: normalitat. Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
1: Bé, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi que hem fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències, per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
0: Senyor Mar Ramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments...
1: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles, no? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció, no? Les restriccions que hem emès doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podrien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
0: Xavier Mar Ramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famós a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a SAERT als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts, des del Notícies en xarxa, la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3 minuts i mig els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Comencem a demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7 ara mateix tenim tallades les sortides cap a l'autopista, la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7 a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèiem, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja, és així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància així de clar, de greus inundacions, per exemple a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga, aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i sobretot al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central. Durant aquest matí, en Lluís Miquel Pérez ens parlava de les 3 properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no? Fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials, i volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs a Mataró. I tenim el Jaume Dormuay, la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes 2 hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, als passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat. Per tant, és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
1: Gràcies, Clara. El que està clar és que de moment aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies. O com a mínim no es pot guardar massa. Gràcies, que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundat. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps, aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no?, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres aquí a prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort. Cada vegada es passa més sovint, perquè sem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua bueno, comença a vessar, i emplena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu d'Aro, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia, que va desbordar?
9: Anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tard d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys és un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua, i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua va pujant enrere fins aquí al poble i fins que queda tot això ple, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, paciència, perquè això tardarà dies, i llavors, esclar, el cultiu que hi ha ja l'intentes treure'l molt aviat o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, i has d'esperar ja a l'estiu. I, és el que passa, aquesta zona d'aquí és que l'estiu vagi per força i anar a ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, la pluja, de fet, uns 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, està posat d'una manera aixecada del que és la dera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu d'Aro. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu d'Aro, i els pagesos de la zona reclamen doncs aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé.

0: Doncs ho hem sabut fa pocs minuts. Al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
1: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i aquí, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
0: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi, no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pallor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf al sisè en les 6 jornades disputades permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Ilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Chris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
3: Va, oblidem-ho, eh?
0: Sí, passem pàgina.
3: Cristina, gràcies, fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.
3: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
6: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, oh! I tal dia com avui, però del 2005, el futbol Cardedeu estrenava entrenador i era en Cito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
5: I quin sant, mai va veure els partits, ni va saber-ho mai.
6: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
5: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è Infopodcast Cardedeu.
6: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
7: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
5: I a paraules d'àvia...
8: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
6: El que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
8: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
6: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
9: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Maria! amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
6: I quins experts m'han dit això?
5: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
6: Oh, molt bé, molt interessant, va. I avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
5: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el Consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
6: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
5: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
6: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
5: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
6: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
5: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
6: ja és tardor?
5: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera...
6: Castanyes per la muntanya,
5: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
6: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop... Ai, no me'n recordo de més.
5: Na-na-na-na-na-na-na, xipom! Vinga, va! I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu!
6: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
5: Feina feta!
10: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
11: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dilluns 5 d'octubre, sóc l'Andreu Jiménez i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al programa dedicarem a parlar-ne, sobretot aquest primer bloc, sobre les pluges que han caigut també avui al matí de forma inesperada a la zona del Vallès Oriental. Ho farem amb els nostres companys, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i l'Enric Rubio des de Radio Televisió Cardedeu, per parlar-ne de tota l'actualitat i més també de les pluges que van caure, sobretot també al Vallès Oriental, al cap de setmana. Per això avui pràcticament dedicarem tot el programa a aquesta última hora de com està ara mateix tot el Vallès Oriental, amb escoles tancades, també pràcticament totes les carreteres col·lapsades i fins i tot desbordaments de rius, com és el cas del riu Congós. Per tant, nosaltres començarem el Territori 17 ara i ho farem posats en aquestes pluges que estan afectant a la zona del Vallès Oriental avui. I començarem per Cardedeu amb l'Enric Rubio, on el so de l'alarma de Protecció Civil ha estat amb el que aquest diumenge es van despertar ahir molts veïns, moltes veïnes de Cardedeu, igual que d'arreu del país, i és que hi havia una alerta activada des de les 8 del vespre de divendres i fins a ahir a les 2 del migdia per pluges torrencials, la qual es van anar repetint i actualitzant. I és que Cardedeu i el Vallès, com hem comentat, va sigut una de les zones més afectades de Catalunya i que ara mateix també ho està sent. Enric, bon dia.
1: Hola, Andreu, molt bon dia. Només a Cardedeu, segons bombers de la Generalitat, des de 6:15 del matí fins a 11 d'ahir, és a dir, poc més de 4 hores, s'han rebut 23 trucades des del nostre municipi, la gran majoria per acumulació d'aigua a baixos, locals comercials i garatges, i un parell de trucades per dos vehicles a la BB-5103, que estaven anegats d'aigua, afortunadament sense cap persona a dins. I és que des de finals de setmana, tot i que feia dies que ja alertaven que la situació seria complicada, va ser ahir al vespre quan des del Metocat es va advertir que s'estava formant davant de les costes del Garraf, Barcelonès i Maresme, el que podia desembocar en un huracà mediterrani. De fet, hi havia fins a un 20% de possibilitats que fos així. No obstant, no va acabar formant-se. Després de l'alarma a les 6 i escaig del matí, va ser el moment en què moltes veïnes es van despertar i van ser conscients de la magnitud de la catàstrofe. I és que moltes persones que viuen en plantes elevades, no va ser fins a aquest moment que van baixar i van veure les plantes baixes i garatges anegats, alguns d'ells pràcticament fins al sostre i amb els cotxes inundats. Quan l'equip de Ràdio Televisió de Cardedeu vam sortir, vam poder comprovar que el barri de l'Estalvi i carrers colindants, a primer cop d'ull, era una de les zones més afectades. La mateixa Mari Carmen Serrano, de la botiga Quatre Puntades, ens ho explica mentre seguia traient aigua.
2: Sí, sí, quan hem pujat la persiana, pues, estava tot ple de fang, tot aquest tros arribava fins a aquell cantó d'allà, el fang no, però l'aigua sí, pues no sé com el netejaré, tiraré aigua o faré alguna cosa, no sé.
1: A continuació, camí del barri del Poble Sec, ens vam haver d'aturar el tram peatonal de l'avinguda Jaume Campmajor, just abans de la carretera. Al veure com un grup nombrós de veïns veia amb impotència com la trentena de vehicles que tenien a l'aparcament estaven literalment surant a l'aigua.
3: En mitja hora, com a molt, ja teníem els cotxes flotant. Alguns veïns han pogut treure el cotxe i tot, però ja era tard. Ja era tard. Quan tots ja hem baixat a les 6 del matí, 6 i quart, ja ens ho hem trobat tot anegat. No es podien ni obrir les portes, totes les plantes i tot del carrer estan arrencades, això era una riera.
1: Va ser llavors quan es va informar que al carrer del Pi, al barri del Poble Sec, la situació era tan complicada que el torrent s'havia desbordat i havia fet caure el mur d'una casa que estava colindant amb la riera. Escoltem a Marc Peiró, que ha vist com en plena matinada l'aigua li entrava al pati i arrasava tot amb més de mig metre de nivell d'aigua que ha quedat marcat inclús a la paret de l'habitatge.
4: M'he aixecat a les 2 de la matinada i he vist que passava molta aigua pel costat de la finestra i he sortit aquí al pati i he vist que ho tenia tot inundat fins allà dalt, tot ple d'aigua. Quan estava trucant al 112 ha aparegut un veí per la finestra i m'ha dit que es podia sortir per aquí i hem sortit amb la meva parella i el meu fill per allà perquè vinguessin els meus sogres a buscar-los.
1: Al barri de Camuntells han estat diversos els veïns que han vist com els seus garatges s'inundaven amb totes les pertenences que tenien al seu interior, amb la pèrdua material i de valor emocional que comporta. De fet, moltes vegades es parla només d'electrodomèstics, però una de les coses que no es sent gaire sovint i que avui moltes veïnes han repetit és la pèrdua irreparable de records familiars com ara fotografies. Però si alguna imatge quedarà gravada a les retines de cardedeuencs i zones de dels pobles colindants, per l'apocalíptic i dantès de l'escena, és l'entrada de l'autopista de l'AP7, on encara es manté frontera d'aquesta manera i on es podien veure un llac d'aigua marró amb un cotxe surant al mig i el fang arribant fins a la mateixa rotonda. Una altra de les zones on els vehicles han estat més malmesos ha estat a l'aparcament públic de la Creu, on un mur de la Quinta Borrell, una casa protegida com a bé cultural d'interès local, ha caigut damunt de quatre vehicles, deixant-los sinistres totals i gairebé colgats en la seva totalitat, així com els vehicles que l'aigua ha arrossegat a l'aparcament del pavelló i que han provocat la caiguda d'una de les reixes i el mur d'obra. I ara, Andreu, si et sembla, faré una breu repassada de com està la situació viària aquí al nostre poble i al parc de la comarca. És que el Vallès Oriental ara mateix és l'única comarca del país en risc molt alt per intensitat de pluja en 3 hores i per intensitat de pluja en 30 minuts. Tenim l'accés a l'autopista tancat cap a la P7, el carril de la P7 entre Montmeló i la Roca del Vallès en direcció Tarragona, també tancat per caiguda d'arbres, a la BV-5159 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès ha estat tallada per esllavissades, la C-17 en sentit Lliçà-Parets, sentit sud, carril tallat també per desprendiment, i a la C352 de Franqueses a Canovelles, túnel tallat amb dos sentits i tota la via. De cara a Renfe, la R2 Nord ara mateix ofereix serveis alternatius de carretera entre Granollers i Sant Celoni.
0: I Enric, a més, ja plou sobre mullat, com es podria dir, perquè avui al matí s'esperaven pluges, però no d'aquesta intensitat a la zona del Vallès Oriental. Clar, ha plogut molt i això ha provocat doncs, que estigui totalment col·lapsat i més ha passat tot en hora punta.
1: Sí, de fet, això és un dels fets més destacables, com a mínim que hem pogut viure des d'aquí la nostra població. Ho sabeu, el nostre mitjà està just al costat dels instituts i a nivell d'ensenyament hem pogut parlar amb direcció i consergeria dels instituts el SUI i el RASPALL i, de fet, han hagut d'enviar els nens a la mainada, els que podien, cap a casa, que els vinguessin a buscar els pares perquè no tenien cap notificació ni d'ensenyament ni en aquest cas tampoc de l'Ajuntament, per tant, han hagut d'agafar el toro per les banyes i decidir això, cosa que, si ja de per si en un dia normal aquesta hora és punta, com bé dius, i fa aglomeracions, doncs aquí s'ha ajuntat doncs, pares que portaven els nens, pares que els recollien, i ara mateix doncs, estan amb la incertesa. Això sí, els centres de Cardedeu han dit que tots els alumnes que vulguin i necessitin tenir un espai restaran als centres oberts.
0: Perfecte, gràcies, Enric. I ara anem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Bon dia, Laia. Com s'està visquent, podríem dir, l'altra banda del Vallès?
5: Hola, Andreu, bon dia. Doncs clar, veníem de les pluges d'aquest cap de setmana que el temporal va deixar doncs, 110 litres i algunes incidències menors a Sant Feliu i voltants. I avui, justament, a dos minuts després de les 8 del matí, ens ha tornat a saltar la ES Alert per com deia l'Enric, doncs aquestes pluges torrencials que estan caient a hores d'ara. Ara mateix Granollers està pràcticament inundat, hi ha moltíssims vídeos, moltíssimes informacions de zones inundades a Granollers justament. De fet, l'hospital va poder recuperar una mica la normalitat ahir al vespre, però avui ha hagut de tornar a tancar per aquestes inundacions al sòtan. I a més també no tornen a haver-hi aquestes escoles tancades, les Franqueses, als voltants de Granollers, també zona de la Roca, del Vallès, etc. A més, ara mateix l'accés entre la C-59 entre Caldes i Palau està col·lapsat. De fet, Caldes, a l'avinguda Pi Maragall, que és un dels carrers principals, hi ha gent parada des de fa més de 15 minuts. A part d'això, el riu Tenes ha passat d'uns 120 metres per segon en una hora, que és una, o sigui, que és una cosa insòlita, de fet, i pateixen exactament per aquest motiu, perquè no s'esperaven aquest cabal. És el que passa també per el que tira aigua des de Sant Miquel del Fai, i això preocupa especialment perquè ha superat, de fet, el llindar a l'estació de Lliçà de Vall d'Atenes amb 127 metres cúbics per segon. Vull dir que està tot bastant preocupant. Sí que és veritat que jo ara mateix on estic sembla que no estigui diluviant, però bé, a poc a poc hi anem veient l'evolució d'aquestes pluges.
0: Perfecte, Laia, doncs moltes gràcies. I per posar xifres, va ser on va ploure més aquests dies, al Vallès Oriental. De fet, Granollers van caure més de 280 litres el dissabte, i és que en aquest

0: saps a Sant Feliu si a Sant Feliu ha plogut tant o ha sigut, s'ha concentrat més cap a la zona de Granollers, Canovelles, o bàsicament on va ploure més l'altre dia?
1: Jo crec, aquí ha plogut molt, o sigui, a mi quan han enviat la Isaler, jo estava al cotxe pujant cap a Sant Feliu, i sí que és veritat que estava caient la del Pulpo i estava plovent moltíssim, però crec que les zones més afectades continuen sent Granollers, Canovelles, el riu Congost, com comentàvem abans, són de les zones més afectades. Aquí ara mateix el que preocupa és el Tenes, com et comentava abans, però i el fet de les carreteres, perquè ara és això, la C-59 està pràcticament aturada des de fa molta estona, però sembla que la pluja ara mateix aquí no ens està donant una mica de treva. Això sí que és veritat.
0: No sé si també, Enric, amb Laia, heu vist les imatges que s'han publicat a xarxes de com està Granollers, l'estació de Granollers Centre, on és que és una autèntica piscina ara mateix, aquesta zona, i bé, això demostra que ha plogut molt aquest matí a Granollers, ho dèiem ara, més de 80 litres.
1: Sí, és que, o sigui, la pluja que ha plogut en poc temps ha sigut una barbaritat. Vull dir, de fet, crec que la pluja estava pronosticada cap a les 11 del matí. Vull dir, ningú s'esperava que plogués a primera hora, que és com comentaven, que una cosa és que passi un diumenge, que al final la gent no s'ha de desplaçar tant o pot evitar més desplaçar-se, però un dilluns laborable molta gent s'ha trobat que anava cap a la feina i anava cap a treballar, i que al final doncs les imatges són impactants, vull dir, igual que les imatges que es van veure de l'Hospital de Granollers, com que hi ha una tromba d'aigua a dins el mateix hospital perquè tenen el sot en aquell i ara també estan parats de feina, és impactant i preocupa, perquè sembla que ja no plogui normal i només siguin pluges d'aquestes torrencials. No sé què en penses tu, Enric.
2: Sí, de fet estan sent uns moments molt complicats. Com deien, sí que s'ha estat aquestes últimes setmanes avisant, però el que comporta el canvi climàtic és exactament això. Les previsions meteorològiques es fan entorn a una mitjana de barems, i ara mateix, com que tot surt d'aquesta mitjana, costa molt de predir. Avui, per exemple, a Vallès Oriental, com estem dient, és l'única comarca de Catalunya que està en un risc molt alt per aquesta intensitat. Doncs ara mateix això no es sabia, en aquest matí no havien hagut alertes, inclús no estava donat ni aquest avís per intensitat de pluges en 30 minuts. Per tant, crec que és un moment on, independentment de la responsabilitat que lògicament i evidentment tenen doncs els estats i en aquest cas doncs Protecció Civil, etc, rauen tota la ciutadania també aquest sentit comú, no? Aquest sentit comú que no podem posar tot en mans dels altres i que hem de saber actuar. Ahir, per exemple, pels carrers crec que s'havia demanat per activa i per passiva que no sortís. Evidentment hi havia gent, com havia de ser-hi, i com havia de ser, recollint el fang amb pales i donavins, però també havia gent amb bicicletes i fent esport. Per tant, crec que quan es demana precisament amb un fet primordial com aquest que la gent intenti no sortir al carrer, hem de pensar que no és només per la nostra seguretat, sinó és sobretot per no col·lapsar carrers. Per exemple, el cas d'ahir, que hi havia el partit de futbol a Barcelona, són moltes les veus que diuen que evidentment s'hauria d'haver tallat i evitat fer-lo molt abans, perquè no és el fet de que es pugui dur a terme o no, sinó és el fet de que per esdeveniments d'aquest caire requereix un gran volum de serveis d'emergències, com ambulàncies, com bombers, com policia, que no estaran en el lloc on han d'estar. I tampoc, no només això, sinó que la mobilització de la ciutadania amb vehicles públics, privats o a peu pels carrers fa també crear un col·lapse i evita que quan hi hagi emergències s'hi pugui arribar a temps. Per això crec que cal que des de la ciutadania siguem conscients, tenim una responsabilitat com a ciutadans i no hem d'esperar tampoc que ens ho donin tot mastegat. És la seva responsabilitat, però nosaltres també en tenim aquí.
0: I mira, ara tenim amb nosaltres la companya del Veu TV, l'Anna Soriano, que es troba a la Garriga. Anna, bon dia.
3: Molt bon dia, Arnau. És una mica el que estàs comentant. Vull dir, últimament hem rebut totes les alerts i justament aquest matí ha estat quan no les hem rebut ningú o bona part de la població no les hem rebut, i també els municipis ens hem llevat absolutament amb els municipis inundats.
0: Anna,
3: en el cas de la Garriga, una mica també, sí que sóc conscient que a Sant Cugat, per exemple, els autobusos de Renfe no funcionen. Aquí sí que podem veure els autobusos circular,

0: opciones que ya aquí son casi bien nules, que només hi ha pràcticament un carrer tallat, que és el que va cap a la depuradora.
1: Per tant, això, la depuradora, és a dir, és al sud de la Garriga, ja pràcticament toca el Pla de Llerona. Aquí a la Garriga, normalitat, eh? Llavors, les escoles estan obertes...
0: Justament.
1: I sí. Pel que fa a les carreteres, ja, arriba la cua aquí a la Garriga, a la C-17, o no ho saps?
0: Una mica no m'he fiat, la sortida de la C-17. El que sí que tinc constància és que de Mollet cap a Granollers, per exemple, la C-17 sí que està totalment col·lapsada. I hi ha altres municipis com Canovelles que sí que les escoles s'han hagut d'anul·lar, bàsicament perquè la gent no pot sortir a fer casa.
1: Perfecte, doncs Anna, moltíssimes gràcies, i si hi ha alguna actualització a la Garriga, si plou més del que de ploure, que en principi ja no hauria de ser així, doncs parlem i mirem perquè ens ho tornis a explicar, val?
0: Perfecte, molt bon dia.
1: Merci. Doncs sí, més això sí. Que comentàveu, Enric, que també aquí no s'ha avisat, és a dir, aquest matí la gent, tots els grups de WhatsApp treien fum, perquè la gent anava a treballar i el toro els ha enganxat, i a veure com quines explicacions donen pel que fa sobre aquesta tempesta, que també s'ha de dir que no estava prevista, no estava previst que caiguessin tants litres per metre quadrat en tan poc temps, però bé, avui s'hauria d'haver gestionat millor.
2: Sí. I no estava prevista, però des d'aquí, aprofitant doncs que la ràdio, a més, és un d'aquests mitjans que quan tot peta la ràdio es manté, no? I que tenim aquesta responsabilitat informativa, deixeu-me comentar, a risc de semblar una mica apocalíptic, però ara mateix les tempestes que estem tenint és només l'inici. Estan entrant des de mar, hi ha nuclis d'altíssima intensitat. Ara mateix, si entra el que sembla que ha d'entrar, estem parlant que potser fins a les 11 del matí o inclús fins a finals del matí podem tenir aquests nuclis tempestuosos d'alta intensitat, i segurament el que afectarà més serà el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, Occidental, i es desplaçarà mica en mica cap a les comarques del nord de Barcelona i també per extensió de Girona. És a dir, bastant similar a la zona que van afectar la matinada d'abans d'ahir. Per tant, també des d'aquí, doncs, que la ciutadania pugui consultar serveis com el Meteocat, que és un servei que va actualitzat 100%, més que res comentar-ho, perquè hi ha moltes aplicacions ara mateix meteorològiques en el temps que estem vivint, i no totes són fiables. Es pot, per tant, des d'aquí, aconsellar a la ciutadania que es consulti Meteocat, també l'EMET, que són els canals oficials, i poder veure cap on van ara mateix aquestes tempestes. Com repeteixo, ara mateix sembla que Vallès Occidental i també tocarà Oriental i arribant a Osona, ha d'arribar al pitjor, per tant, molta, molta precaució a la gent, sobretot pel fet de que plou sobre mullat, no és el mateix que ahir, però quan això vol dir que quan la terra està humida i quan les clavegueres estan embossades, l'aigua que cau, per poca que sigui, i no és poca, no es pot ni filtrar per la terra ni canalitzar per les clavegueres. Per tant, podem arribar a viure un episodi similar al que hem viscut aquestes últimes hores.
1: A més, ara, de fet, aquí Vic ara ha començat a ploure amb poca intensitat, i és el que dius tu, sobretot mirant el radar del Meteocat, fa pinta que evoluciona tot, que entrarà cap a Barcelona i el tocarà el Baix Llobregat, on aquí també s'esperen pluges fortes, que això és probable, doncs, que no sabem si aquestes tempestes aniran perdent potència, però sí que fa pinta que arribarà també més pluja cap aquí al Vallès Oriental, la zona que ha estat més afectada, i al Maresme igual. Per tant, a veure com evoluciona, que hi hagi compareixença per part del govern, perquè té pinta que això avui tornarà a ser un dia de bojos com va ser dissabte.
2: Sí, més un dia que a nivell informatiu és complexa, perquè s'acaben de declarar a les eleccions pel 29 de novembre, serà complexa, i sí que és cert que en aquestes crítiques que es comenten, doncs, que a vegades no es fan alertes, no es fan ara mateix... Els serveis sí que estan tenint forces errors. Ara mateix a Meteocat, a la previsió meteorològica no consta que hagi de ploure. Sí que està com a alerta, però la previsió meteorològica consta que no ha de ploure a moltes comarques, a moltes poblacions, per exemple, de Vallès Oriental, que és la zona que ens toca en aquest cas. Faltarà veure com evoluciona el dia. Repeteixo, sí que tenim l'alerta convocada i surmarcada, però no a la previsió de la web del Meteocat.
1: Doncs què us sembla ara que fem un breu repàs a la predicció, a la previsió meteorològica amb en Pep Acosta, a veure què ens deia avui al matí
2: en
1: Pep?
3: Sí.
1: Anem a sentir.
2: Som-hi.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: Pep Acosta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal? Per fer són dilluns, comença una nova setmana. Benvinguts a la informació meteorològica, primera setmana sencera d'aquest mes d'octubre del 2026. I el temps ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. La veritat és que divendres, l'última informació meteorològica que vam dir, no es veia per cap lloc aquest autèntic temporal de pluges que vam tenir. Totes les alarmes, tota aquesta situació es va anar definint el dissabte al matí, quan ja van començar a saltar totes les alarmes i es va anar avisant que hi havia una possibilitat de pluges molt importants, sobretot l'any de dissabte i diumenge al matí. I així va ser, valors de pluja totalment impressionants, totalment desfassats, 250 litres cap a zona de Rollers, Cardedeu, cap a Montornès. Aquesta falda de Montseny va ser on més va ploure, va ser de manera espectacular, però en altres zones més de 200 litres també cap a zona de Montseny, més de 100 litres cap a Caldes de Montbui i zones pròximes, i cap a Osona també valors de 60, 70, 80 litres cap al Pirineu entre 30 i 40. La veritat és que no m'ho esperava, jo crec que ningú s'ho esperava el divendres de cap manera, aquest temporal enorme de pluges que hem tingut el dissabte i diumenge, i que ha deixat un rastre de destrucció i d'efectes molt, molt, molt, molt importants. Això ja és passat, ha passat aquest front de pluges tan important, un miniciclo fins i tot es va arribar a dir que s'havia format, no es va arribar a formar del tot, però realment impressionant les pluges d'aquest cap de setmana. Avui situació més tranquil·la, tot i que a la tarda tindrem precipitacions. Hi ha inestabilitat, el mar està molt calent i això és responsable d'aquesta inestabilitat que estem tenint aquests dies. Les temperatures agradables, màximes al voltant dels 25 graus, les mínimes no baixen i tapat tot el dia, força tapat tot el dia, i serà a la tarda quan les pluges poden ser més importants, uns 20-30 litres com a molt. Molt bon dilluns, adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Doncs acabem de sentir en Pep Acosta, que és el que comentàvem. Avui aquestes pluges s'esperaven per la tarda i no pel matí, que és com ha estat. I ara anem a fer un breu un repàs de com estan els transports ara mateix. Comencem fent un repàs dels transports, on evidentment ens focalitzarem cap a la C-17, on allà es troba ara mateix doncs tot el trànsit col·lapsat. A Lliçà de Vall, sentit sud, direcció cap a Barcelona, tot està amb congestió. A banda d'això, el que comentàvem amb l'Enric, carreteres tallades, carril tallat a l'AP-7 entre Montmeló i la Roca en direcció Tarragona per la caiguda d'arbres. L'accés a Cardedeu a l'autopista està completament tancat. A la C-17, entre Lliçà i Parets, sentit sud, carril tallat per desprendiments. A Canove, la C-352 entre les Franqueses i Canovelles, el túnel està tallat en ambdós sentits a causa d'inundacions. Rodalies, el seu servei ara mateix no funciona. En el cas de la R2, a la R2 Nord, serveis alternatius per carretera entre Granollers i Sant Celoni. I també pel que fa a la R3, a l'igual que com hem dit ara, hem comentat amb la R2, també es troba la situació amb els trens, amb servei alternatiu, circulació, ens marquen des de Rodalies, de tren entre la Garriga i Ripoll, entre Ripoll i Puigcerdà, servei alternatiu en autobús a causa de totes aquestes pluges d'aquestes darreres hores, i entre Fabra i Puig i Puigcerdà, és a dir, entre Barcelona i Puigcerdà, tota la línia R3, on aquí es troba el Vallès Oriental, aquí sí que hi ha servei alternatiu en autobús. Per tant, evidentment que també és l'única opció que hi ha per moure's en aquest tram, però pel que fa a la R3 també servei alternatiu a tota la xarxa. Per les carreteres, també hi ha més carreteres tallades al Vallès Oriental, com ha comentat la Laia, des de l'acabar de Palau Plegamans fins a Caldes de Montbui, i tot això fa que avui en un matí de primera hora han començat a caure molts i molts litres, ha provocat aquestes retencions i un caos a tota la xarxa viària del Vallès Oriental.

I nosaltres ara farem un breu, una breu pausa per la publicitat, en res, en 30 segons. Només dir-vos que després de la publicitat seguirem fent un seguiment d'aquest matí de pluges que ha passat avui en el Vallès Oriental d'una forma inesperada, com ens ha comentat en Pep Acosta, que no s'esperaven aquestes quantitats d'aigua a la zona del Vallès Oriental. I bé, nosaltres intentarem tenir més tenir gent de Protecció Civil per parlar-ne de tot plegat, del que ha passat, i també seguirem amb els nostres companys del Territori 17, la Laia de Déu i l'Enric Rubio, per seguir a la previsió meteorològica i de com s'està duent a terme aquest dia. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Osona.
1: Territori 17.
2: Després de la pausa de publicitat, doncs ara podem parlar en directe amb l'Oriol Carreras, el cap de Protecció Civil de Bigues i Riells. Bon dia, Oriol.
3: Bon dia.
2: Ens pots explicar quina situació es troba ara mateix a Bigues i Riells?
3: Ara mateix a Bigues i Riells ara no està plovent fort, ens hem despertat com tot el Vallès, ens hem despertat amb l'ES Alert i sentint tronar, i ara mateix no plou, però estem atents i preveient que en una hora pugui tornar a apretar la pluja.
2: Aquí heu hagut de sortir per atendre

0: greuges que han caigut i que encara estan previstes perquè, perquè segueixi sent així.
1: Sí, bueno, de fet a mi m'han arribat dos. O sigui, m'ha arribat una durant la publicitat exactament igual que la que m'acaba de sonar en directe. Vull dir, ens ha arribat com dos cops, no sé si jo sóc l'única, no, no ho he preguntat, jo crec que sí, perquè tinc molts grups oberts aquí ara mateix i crec que tots ens ha sonat com dues vegades. Aleshores, sí, simple, demanant pues, pues el que portem dient tot, tot el matí, prudència, no sortir de casa, evitar desplaçaments, i ara més que mai amb aquesta última alerta, no, de confinar-nos a casa, és fer cas i intentar doncs no, no sortir, que tothom estigui bé, cuidar-se i tenir una, una responsabilitat ja no només col·lectiva sinó individual, de fer cas en aquestes alertes que per molt que ens arribin constantment i a vegades sembla que sigui tot molt caòtic, es fa per prevenir, perquè no passi res, i per evitar mals majors i per evitar danys personals.
0: Sí, correcte, i és que ara estava mirant el radar del Meteocat, és que es preveu que torni a arribar una bona quantitat d'aigua que no és que hagi parat, és a dir, però que en uns minuts, bueno, cap al Vallès Oriental, suposo, sí, que d'aquí una hora es calcula cap a 11:15 que torni a ploure amb força al Vallès. Ara ho està fent a la zona del Barcelonès, també el Baix Llobregat, per tant es preuen avui pluges també fortes que no s'esperaven.
1: No, de fet, ara mateix, almenys jo que estic a Caldes de Montbui, aquí sembla que hagi parat de ploure, no ho estic veient com del tot bé, però sí, aquí ara mateix estem amb treva, però el cel que està venint i el cel que es veu no és per res tranquil·litzador.
0: No és cel blau, hauríem
1: no,
0: de dir, eh?
1: No.
0: De fet, aquí Vic igual, aquí Vic plou, però no plou que no fa mal, com es diu, és a dir, està plovent bé, i ja veiem que la situació és que és molt complicada. A Granollers, mira, des de han avisat des del perfil de X de l'Ajuntament que l'Ajuntament ha decidit suspendre totes les classes i les escoles no obriran aquest dilluns. Clar, això ho han fet a les 9 del matí, justament al moment que comencen les classes, i els accessos a Granollers estan tallats. És que la Ronda Sud, l'avinguda de l'Estació del Nord, la Conca del Besòs i totes les escoles tancades. Per bueno, tant, deu treure fum avui el telèfon del 112.
1: Sí, bueno, i de fet, ara estava mirant X també, i Protecció Civil fa 15 minuts que el telèfon d'emergències ha rebut fins les 9 del matí 8.721 trucades generades per 6.443 incidents per les pluges, i a les darreres dues hores s'han rebut 389 trucades, principalment des del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Vull dir, aquestes trucades segurament a la que torni a apretar aquesta pluja que estem dient que ha de venir, anirà en augment bastant probablement.
0: I és el que comentava abans l'Enric, que les pluges aniran en augment, però clar, no, l'aigua no ha tingut el temps físic per... no tot ha canalitzat, tot continua doncs amb molta brutícia, és a dir, també això provoca que el terra no hagi... ara em sortirà la paraula. Bé.
1: No
0: em sortirà la...
1: Bueno, i que al final... és el que he dit al principi, el fet que passés la pluja forta en cap de setmana la gent no es mou tant, però avui és un dia laborable, molta gent està treballant i molta gent haurà de tornar cap a casa.
0: Sí,
1: aleshores,
0: sí,
1: això també serà un problema. Vull dir que si ara que està parat no es comença a enviar la gent cap a casa, hi haurà molta gent que no pugui tornar.
0: Mira, no sé si us han arribat per grups de WhatsApp, segur que és una imatge que els oients que ens esteu sentint, que segurament podreu veure els informatius d'avui o per les xarxes socials, a Granollers l'estació ha quedat totalment... Hi ha hagut un desprendiment brutal a l'estació, la de Granollers Centre, on fa pinta que aquí hi haurà dies que el servei de trens a la R2, sí, estarà sense funcionar. Sí.
2: No són aquestes imatges, si no m'equivoco, crec que són d'ahir, però bé, no crec que avui estigui molt millor, però sí que les imatges al carrer de l'estació, oi que sí, que estan circulant.
0: Bé, ara us les enviaré pel grup,
2: sí,
0: i ho comentem.
2: Correcte. Com ara també, sobretot, ahir no va haver risc de desbordament de rius i rieres, però no va ser, per sort, no van ser molts els casos de rius i rieres, doncs, que van arribar a desbordar. Ara mateix hem rebut, com heu explicat, doncs, aquí a la zona del Vallès, com a mínim, el risc de desbordament del Besòs. De fet, conforme ja s'està desbordant, és el que dèiem, avui hi ha molta més facilitat, poden sorgir aquestes problemàtiques degut a aquest temps extrem. El que comentàvem abans del radar, que havia d'entrar molta cosa, hem de dir que va en augment, o sigui, en cap cas la previsió està amainant, sinó que cada cop pinten més bastos pel que ha d'entrar des de mar. Recordem que aquesta problemàtica, o sigui, aquestes tempestes no estaven previstes perquè s'han format degut a les altes temperatures del mar i dels vents humits que entren de mar cap a terra. Això és una cosa que en els models meteorològics costa molt que ho contemplin i només passa en aquests casos, ja que estem completament, com dèiem abans, fora de barems.
1: Sí, sí, sí. És que està... Hòstia, el que ens estem trobant és molt excepcional. Vull dir, molt excepcional, i com tu deies, Enric, seguirà passant perquè el canvi climàtic bàsicament és això. Vull dir, no hi ha més. No sé com ho teniu vosaltres ara per Cardedeu, Enric. No sé si continua plovent o esteu en una treva, també.
2: Aquí, ara mateix, des de les 7 del matí, plou amb la mateixa intensitat, des de les 7-8 del matí, aproximadament. I crec que és un bon moment, també des d'un mitjà de comunicació, per defensar que les persones que opinen i que decideixen sobre aquests temes són les persones científiques, que precisament que no es doni veu a persones negacionistes tant del canvi climàtic com de tants altres àmbits que estan demostrats científicament què és el que està passant i què és el motiu pel qual ocorre tot plegat. Per tant, sobretot ara més que mai, informem-nos amb qualitat, no deixem que les xarxes socials juguin aquest paper d'informació, busquem mitjans contrastats i sobretot que les notícies de les que ens alimentem siguin fetes per persones que saben del que parlen.
1: Correcte. Sí, sí, ara és aquest moment on les fake news començaran a córrer i vídeos d'altres dies probablement i no podem permetre això tampoc.
0: I ara, mira, farem un parèntesi, anirem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades, que segur que la pel·lícula ja s'està veient des d'una altra perspectiva. I Isaac, bon dia.
3: Bon dia, Andreu, i companyia Laia, Enric, què tal?
2: Bones. Doncs,
0: explica, doncs, sí, aquí al Ripollès, de moment la pluja no ha arribat, perquè aquí Vic plou, no, però no ho fa amb gaire intensitat.
3: No, de moment no ha arribat, sí que sembla que hi ha alguns núvols més grisos, però fins i tot a vegades es veu una mica el sol, molt poquet, realment sí que està més tapat, però és totalment el contrast de les dues Catalunyes ara mateix que comentàveu, perquè de moment no arriba la pluja, sí que sembla que està prevista que pugui arribar cap allà potser a les 3 de la tarda, en tot cas, però tampoc seria una pluja excepcional en aquest cas, vull dir que pel que diuen els radars, no? tant a Sant Joan de les Abadeses, també mirat a Ripoll, una mica més o menys coincideix la mateixa hora. Ara està més aviat al punt més alt, diguéssim, seria el sud d'Osona, per tant aquí de moment no ens arriba, i la veritat és que aquest cap de setmana, sobretot en el cas del Ripollès, ha estat bastant especial, perquè sí que hi va haver moments de pluja, sobretot a la nit de dissabte a diumenge, i algun moment de la tarda del dissabte. Però sí, i fins i tot sí que va caure el matí del diumenge, però no van ser extremadament, doncs, el que s'havia avisat, no? Segurament no hi va haver-hi masses problemes. De fet, els S-alerts, com sabeu, a mig matí del diumenge ja es van anul·lar pel Ripollès i per Osona, em sembla, també. Vull dir que en aquest cas no van encertar tant com sí que han encertat a la zona del Vallès, no?
0: Però... Isaac, t'ho confirmo, perquè aquest cap de setmana he estat al Ripollès i sí, és el que dius tu. Dissabte va sonar l'S-alert, es va suspendre, de fet, la Fira de la Galeta.
3: La Fira de la Galeta Camprodon, es va suspendre.
0: Que després, a la tarda, no va ploure al Ripollès. Sí que ho va fer al migdia, les primeres hores de la tarda, i després a la nit i ahir al matí sí que va estar tot el matí plovent, però va ser pluja d'aquesta que no fa mal. Tota
3: les cartes, no va ploure al matí, vull dir ara, que va ser una cosa curiosa, sí.
2: Ara mateix, de fet, disculpeu que et talli, Isaac, podem veure com ha augmentat el risc molt alt. Fins ara, fa no gaire estona, teníem només el Vallès Oriental com a risc molt alt. Ara mateix podem recomptar que amb aquesta mateixa categoria tenim el Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva. En aquest cas també tenim alertes a totes les comarques del litoral i la resta de les comarques de Girona, així com Osona, Bages, Moianès, però no seria amb aquesta categoria molt alt, que no vol dir que no pugui passar, sinó estem parlant de percentatges que pot arribar a succeir.
0: Allà també es troba,
2: està augmentant.
0: Enric, aquí també es troba el Ripollès en aquesta categoria de grau de perill alt de, sí, de precipitació. Sí. Per tant, sí, ja veiem que al final un matí que avui havia de ser
2: baix, ara mateix, tranquil. A Osona esteu en baix ara mateix, eh?
0: Sí, ara en baix, bé, aquí el sí, radar...
2: Sí, sí, ara esteu en risc baix i llavors les úniques que estarien...
0: a la tarda, perdó. A la tarda sí que correcte, està en grau alt. Sí, correcte.
2: Sí, i ara mateix Girona també, comarques gironines, sobretot les del nord, estem en risc alt i aquestes que comentàvem, aquestes vuit comarques, que per la part que ens toca nosaltres, doncs podríem parlar d'Occidental, Barcelonès, Vallès Oriental, Maresme, que són també les colindants, doncs serien el risc molt alt, per tant veient com la situació està bé. Va camí d'empitjorar-se més que d'arreglar-se.
1: Correcte.
0: Sí, sí, ja veiem. Ara, per sort, el Vallès segons el que marca el radar, no ha de ploure amb tanta intensitat, i és el que deia la Laia, hi ha alguns punts del Vallès que ha deixat de ploure.
1: Sí, hi ha alguns punts que sí, en el cas de Caldes, o sigui, és que ho miro per la finestra, eh? Ara sembla que està tornant a ploure, però òbviament no amb la intensitat que ho ha fet a partir de les 8 menys 10 aproximadament, però és el que he dit, no fa pinta que hagi d'aturar-se i de que això vagi a menys, aquesta pluja.
2: Hem de pensar que la situació que estem vivint aquests dies entra de mar cap a terra en forma d'arcs, us heu d'imaginar com un acordió, llavors són franges de molta intensitat, llavors entre franja i franja pot haver una estona que sigui de menys precipitació, però en cas penseu que, doncs, que vol dir la finalització de l'episodi, aniran passant franges de... Penseu que en aquest cas aquestes franges s'està quantificant que poden deixar un volum de litres per metre quadrat cada mitja hora o cada hora de forma excepcional. Excepcional vol dir que estem parlant d'uns registres que inclús aquestes últimes 24 hores han estat històrics a gran part de tot Catalunya, des de Barcelona a punts de Girona, inclús més tirant cap amunt al nord de Barcelona. Per tant, penseu això, anirem patint franges. Això també vol dir que els rius poden fer avingudes, que en cap cas quan comencin a baixar podem baixar la guàrdia aquesta, perquè
1: correcte,
2: cada franja que passa pot ser una nova avinguda.
0: Enric, imagino que a tu també t'ha arribat, no, les alert, aquestes dues alert que hem comentat.
2: Sí, correcte. Sí, risc de desbordament i també de continuïtat de les pluges. De fet, però ha arribat ara l'alerta del risc de desbordament del Congost, quan de fet fa unes 3 hores que ja es parlava d'aquesta situació. Nosaltres abans de començar el programa ja en teníem constància.
0: Sí.
2: I heu de pensar també que són tants els punts conflictius del país ara mateix degut a aquestes pluges torrencials, aquestes tempestes, aquesta situació meteorològica, que independentment del que ens digui les alert, això és únicament la punta de l'iceberg. Hi ha moltíssimes poblacions que no tindrem constància, moltes on segurament no arriba les alert, i sobretot per aquests nuclis tempestuosos que diem. Hem de pensar que a Barcelona hi havia alguns punts on hi havia una diferència gairebé de 100 litres amb poques illes de casa de diferència. Per tant, és una situació bastant abstracta i que no podem mirar de generalitzar-la. És a dir, inclús en una zona on pensem que pot ser més tranquil·la, hem de pensar que en qualsevol moment pot néixer un nucli tempestuós i descarregar 50 litres o més.
0: I a més, Enric, és el que dius tu, que ara estava a tot aquest nucli focalitzat en el Vallès Oriental, però que veient el radar s'anirà expandint per diferents parts de Catalunya. Per tant, haurem de seguir de ben a prop aquest temporal de temps avui, d'aquest matí, dilluns 5 d'octubre.
2: Sí, si tot prospera com sembla que prosperarà, veient tots els models meteorològics que tenim, serà una situació molt, molt similar a la que vam viure ara fa 24 hores, 24 o alguna més en aquest cas, la matinada de dissabte a diumenge. Hem de pensar que està entrant des de Barcelonès Garraf, que és on es va crear aquest inici que havia de ser un inici d'huracà mediterrani que al final no va ser, està entrant igual que l'últim episodi, com estem explicant, i això anirà envaint tots els vallesos, arribarà cap a Osona i s'extendrà per totes les províncies de Girona, arribant fins al Pirineu. Després, no estem parlant que sigui aquest únic episodi. Estem parlant ara mateix, només podem informar-vos sobre el que ens estan mostrant tant els models com els radars meteorològics. Per tant, sabem d'on vam venir aquella nit. Podem esperar, no dic en catàstrofe, tampoc s'ha de ser alarmistes, però sí que hem d'esperar una situació similar a nivell de pluges i de distribució com hem viscut a l'episodi aquest cap de setmana.
0: Perfecte. No sé si tenim alguna actualització més.
1: Jo ara mateix no tinc res més enllà de que això, que Granollers està patint bastant. Crec que Granollers ara mateix és el punt més dur de tot el Vallès Oriental, no per desmereixer Cardedeu, però ara mateix Granollers és el punt on s'està desbordant absolutament tot i on s'està patint més, doncs per aquest desbordament i aquestes imatges que no paren d'arribar-nos constantment, no? De tot pràcticament inundat, i sembla broma, no?, que sigui una mica post-apocalíptic tot plegat també.
2: Sí, s'ha de pensar, perquè les nostres oients us pugueu fer una idea del que està passant a Granollers, en qüestió de 5-6 horetes va caure el volum d'aigua que queia a mig any en èpoques de no molta pluja. Per tant, hem de tenir en compte això, va caure un volum d'aigua que pot caure a mig any, en molt poques hores, no estem parlant ni d'un dia ni d'un episodi, i segueix plovent ara mateix. Estem parlant que van caure 250 litres per Rodonyer, 248, tot així que un dia pot ser dispar i diferent de segons quins barris, i aquestes xifres també s'han repetit o s'han aproximat molt en zones de la resta de Vallès Oriental, també com la part que toca doncs, a l'esquerra, sí, que és la que toquen vosaltres, toqueu els companys d'Ona, etc. Per tant, doncs, molta alerta això, i sobretot que ningú se li acudeixi sortir amb el vehicle ara mateix. Hem de recalcar que el cap de setmana, si no va ser tan complicat, a part de les hores, és perquè hi havia la provisió de sortir per aquest episodi. Ara mateix estem en un dilluns, que les alertes han arribat, no sé si dic la tard, però sí, en tot cas han arribat quan la gent ja estava fora al carrer, i això dificulta moltíssim als equips d'emergències treballar. Per tant, avui, el dia, és possible que es depari molt complicat.
1: Sí, ara mateix, de fet...
3: Digues, Laia.
1: Que hi ha Protecció Civil, que estic actualitzant X constantment, es veu que a l'R2 Nord hi ha un tren aturat prop de l'estació de Granollers per les pluges intenses. Crec que ara mateix el deuen estar... evacuant el tren perquè la gent pugui sortir, vull dir, perquè de fet l'estació de Granollers està impracticable.
0: Sí, i és que es veu també la zona del Congost, inundacions que arriben pràcticament a la carretera, imatges que, déu-n'hi-do, de la feinada que hi haurà.
3: Ara que comentes això, Andreu, el tema del Congost, he vist una mica que el cabal és de 0,56 metres cúbics per segon a 0,73, i per exemple el seu pas per la Garriga, que és on està marcat aquí és 1,60, vull dir, pràcticament doncs duplica el cabal. Ara mateix hi ha un avís vermell, vull dir que doncs ho podeu consultar a l'Agència Catalana de l'Aigua. A Granollers no surt en aquest cas, però sí que hi ha la Garriga, per tant suposo que això, els desbordaments continuaran sent grossos. Aquí al Ripollès ho hem viscut amb el Leslie i el Glòria, quan el Ter i el Freser han crescut, i realment en rius poder com el Congost, que no té un cabal tan gran com els rius d'aquí del Ripollès, doncs quan es desborda es nota molt, poder no estar tan preparat en aquest sentit, i per això doncs veiem aquestes imatges que es veuen per la visió, que, mira, un altre és alert.
2: Correcte, ara us arriba cap aquí dalt també. Vigilar també, sobretot que no la gent vigili a l'hora d'informar-se, si vol mirar desbordaments de rius a la pàgina oficial de l'ACA, no perquè no sigui fidedigna, que sí que realment és una pàgina web amb molta i molt bona informació, sinó perquè l'actualització, tot i intentar ser molt patat, ràpida, no és a temps real. Ara mateix doncs la podem veure com el pic del Congost va arribar a 70 metres cúbics per segon, que partia d'un metre i mig per segon, i ara mateix, tot i superar l'última franja, no ho quantifica i posa que pràcticament és inexistent el cabal. Per tant, recordem, s'ha d'anar actualitzant i que la ciutadania faci cas doncs, a les alertes generals.
1: Bueno, i ara mateix doncs, l'alerta que ens acaba d'arribar, almenys a mi, a tu, Enric, no ho sé.
2: No.
1: Però de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui.
2: Igual que l'últim episodi, com comentàvem. S'espera molt similar.
0: I a 8 comarques, ara li arriba l'Enric. A 8 comarques, aquesta és alerta arribat a... O sigui, no només ha arribat al Vallès Oriental, sinó pel que he llegit, és també a altres 7 comarques. que és les que comentaves tu, correcte, sí. Doncs ja veiem que és un matí molt complicat el que s'està visquent avui, i el més complex és que la gent l'ha enxampat fora de casa, que això és el problema.
1: És el més complicat.
0: Que esperem que si diuen que a les dues s'ha d'aturar aquest temporal, calculant que la majoria de gent torna a treballar a la tarda, doncs podria ser que a la tarda no hi hagi aquest caos generat que hi ha hagut avui al matí primera hora, i que s'estendrà a més llocs de Catalunya, perquè ha sigut un cas molt singular el que ha passat avui al Vallès Oriental, però que està previst que vagi augmentant a diferents zones del territori.
1: Correcte, sí, vull dir que al final ens afectarà a tots, vull dir, ens afecta a tots, encara que no ho visquem com en primera persona. Crec que és algo que ens hem de començar a mentalitzar, que aquestes coses continuaran passant, vull dir que és inevitable.
2: Correcte, és el canvi climàtic, encara que molta gent estigui entestada en negar-lo. Segurament ens donaria per molt el programa d'avui, de fet ens donaria per estar cobrint-ho tot el dia, però des de diverses emissores, els oients que ens escoltin poden després saltar les diverses emissores, no? I poder escoltar aquesta informació de primera mà, des del carrer. Però Andreu, crec que se'ns està acabant el temps, no?
0: Correcte, se'ns està acabant el temps, ja falta menys, falten 2 minuts i mig perquè siguin les 10 del matí. Per tant, Enric, Laia, Isaac, moltes gràcies per estar avui aquí al Territori 17, en un Territori 17 malauradament diferent. El que hem estat comentant aquest episodi de pluges, que ha començat el Vallès Oriental a primera hora de forma inesperada i que anirà guanyant protagonisme al llarg del dia per la resta del territori català. Per tant, feu cas de les indicacions que envien des de Protecció Civil, que no ens acostem a les rieres i a zones on hi hagi perill d'incendi, tampoc a la zona, a les plantes baixes ni a garatges.
1: Inundacions,
0: perdoneu, sí. Correcte, sí. I res, sobretot, s'ha de fer cas en aquestes alertes que ens estan enviant, i que la gent es quedi a casa i segueixi les pautes que ens estan marcant des de Protecció Civil. Que vagi bé, bon dia.
2: Fins demà.
3: Fins demà.
1: Ciao.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: la veu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alertar de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un SOS alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
0: Notícies en xarxa.

0: te estimo tant.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'has

0: Pisa. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, a municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
3: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
5: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, i tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
4: I quin sant mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
5: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria a l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
4: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
5: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
6: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
4: I a paraules d'àvia...
7: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
5: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
7: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
5: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
4: Maria! Alerta amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
5: I quins experts m'han dit això?
4: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
5: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
4: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el Consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
5: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
4: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
5: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
4: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
5: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
4: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
5: ja és tardor?
4: Sí! Iuuu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera,
5: castanyes per la muntanya,
4: a la plaça de la ciutat, la camisa li va petita,
5: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
4: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això arribem al No passes d'avorrir que li fardeu en un poble com Cardedeu.
5: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
5: Salut i poble, consumi de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
4: Iuhu!
9: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
10: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'han acumulat 94 litres fins a 10:15 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20 hi ha talls a la Ronda de Dalt i a Santa Coloma de Gramenet hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts el decret d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
3: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
2: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I, de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon dilluns 5 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Anem a dilluns 5 d'octubre de 2026. Avui a l'Enjoc parlarem després d'un cap de setmana accidentat pels aiguats a gairebé tota la part del Principat de Catalunya, en què s'ha oblidat d'ajornar molts compromisos, molts partits. També parlarem dels que sí que s'han jugat, com per exemple el 7-0 que li va clavar ahir el Barça de Pere Romeu al Real Madrid en partit de Lliga F. Com dèiem, el Barça que continua demostrant la seva superioritat, evidentment al campionat domèstic, però també a la Champions, on va guanyar 0-6, recordem, fa només 4 dies en la segona jornada de Champions femenina. Molt futbol avui, amb el repàs de tot el que s'ha jugat en aquests partits d'aquest cap de setmana, també bàsquet, amb un molt mal cap de setmana pels equips catalans, ple de derrotes, en aquest cas, tant a l'ACB com a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, a aquesta hora comença el sorteig a la primera ronda de Copa del Rei amb 8 equips catalans.
1: Doncs així és, un de primera divisió l'Espanyol, el Girona i el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara ha de certificar la classificació perquè ell no es va poder jugar al partit de tornada d'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafael d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els quatre equips que disputaran la Supercopa d'Espanya: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa jugarà el 28 d'octubre.
0: N'estarem pendents durant el programa dels emparellaments, evidentment, dels equips catalans. En categoria femenina, ho dèiem ara, golejada històrica del Barça, el primer clàssic del curs de la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney, amb un golaç de fora l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra, en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar 2 punts al temps afegit a la visita de l'Antequera a Can Dragó, tercera derrota consecutiva al Nàstic 2-0 al camp del Múrcia i es feta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 al camp de l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: A filial blaugrana es va imposar la Lama 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villa Viciosa de Odón i l'empat 6 gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela en remuntada inclosa i continua primer un punt més que l'Osasuna B. Tercera és l'Olot, que hi va superar 2-4 el filial de Logroñés, Promeses, i suma el tercer triomf a la Rioja, que en triomf del Manresa Reus 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa-Girona B i Espanyol B Nàixera també es van suspendre pel temporal.
0: En bàsquet, mal cap de setmana, com dèiem, per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se la Lliga Femenina en derrota tant el Cadí la Seu a la pista de l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas, a l'ACB el Quixanàs Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el Fiat Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 194 a la de l'UCAM Múrcia.
0: En hoquei patins, debut en golejada de la selecció espanyola femenina farcida de catalanes al Mundial d'Assumpció al Paraguai.
1: El comitat estatal amb 7 catalanes per a França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19, Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat 4-1 Itàlia. En la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts del líder de la general, Jorge Martín.
1: El cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Àlex Rins va acabar 16è.
0: En waterpolo, el Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: I acabem amb un apunt de pàdel. Les catalanes Adi Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, la parella número 2, volíem dir, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Triay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 10 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol després d'un cap de setmana accidentat per les pluges que han caigut a gran part del país. Avui, com dèiem, estem pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que implica 8 equips catalans, l'Espanyol de primera divisió, el Girona i el Sabadell de segona, l'Europa i el Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat, de Lliga Elit, que encara ha de segellar la classificació perquè ahir no va poder jugar a la partida tornada de l'eliminatòria breu contra el Sant Rafel d'Eivissa pels aiguats. Això sí, el conjunt Patalova té un 1-5, recordem, de l'anada de Ses Illes, per tant, és bastant probable que pugui ser en aquesta primera ronda de Copa del Rei i enfrontar-se a un equip de primera divisió. Ara mateix en el sorteig està parlant el capità del Racing de Santander, Sergio Canales, escoltem en directe.
1: Jo? Jo digo sí a la intel·ligència.
0: No podem escoltar ara mateix en directe Sergio Canales, com dèiem, en aquests sorteig pendents, evidentment que comenci en si el sorteig i que comencin a treure les boles dels 8 equips catalans per explicar-vos els emparellaments d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. En queden exempts encara els 4 equips que jugaran la Supercopa d'Espanya, en aquest cas el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. Recordem que la Supercopa d'Espanya es juga aquest any a Istanbul, a Turquia, després d'aquests 4 anys jugats a l'Aràbia Saudita. Pendents, com dèiem, que comenci aquest sorteig, evidentment us explicarem aquí els emparellaments dels catalans. Aquesta tarda, per cert, hi ha el sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda, en què hi entren ja alguns dels equips de primera, de Lliga F, Espanyol i Badalona Women, entre d'altres, dels catalans. A més que també hi serà l'Europa, que ve d'eliminar, recordem, el Villarreal. Encara no hi serà el Barça, vigent campió de Copa de totes les competicions de l'any passat i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0

0: nuestro trabajo es salir al campo, hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte, no los hemos dejado de salir en ningún momento. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento. Hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
1: Una Clàudia Pina que va ser substituïda forçadora i ella mateixa admetia que era millor, era el millor, tot i que li hagués agradat quedar-se al camp.
0: Bueno, en un partido así que te sientes tan bien, obviamente siempre quieres estar dentro del campo, pero es verdad que aún seguía un poquito con lo que tuve con el día del París, de la rodilla y el tobillo, y creo que lo mejor para mí era ese cambio temprano, que el partido ya estaba ganado.
1: Déu-n'hi-do, Clàudia Pina, per estar tocada. 4 gols, com dèiem, en poc més de 40 minuts. El Barça reforça encara més el seu liderat a la Lliga F. 5 punts més de marge ja en només 6 jornades respecte al Real Madrid i també al Madrid Club de Futbol Femení, que ara mateix és segon. I ara arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode, evidentment, a Can Barça, per jugar en el cas de la selecció espanyola, 2 amistosos als Estats Units. No hi serà Vicky López, que ja ens estranyava divendres que quedés convocada. Finalment no va poder jugar ahir amb el Barça i tampoc no anirà amb la selecció espanyola. També estan encara en les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça. Aquesta setmana es completa aquesta finestra llarga de seleccions. Demà es disputa, per exemple, el Croàcia-Espanya a Split. Veurem si tornen a tenir minuts Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que va debutar en la selecció absoluta sent titular dissabte contra la República Txeca, amb la victòria d'Espanya 3-1, amb golaç també de Lamine Yamal, a més dels 6 jugadors del Barça. Ja va recuperar aquí algun dels internacionals al Girona, que va empatar sense gols 0-0 contra el Mallorca, en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li va faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar que aquesta manca d'efectivitat, i va elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, el porter usonenc Arnau Tenas.
2: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver emportat el partit.
1: El Girona, que és quart amb 14 punts, els mateixos precisament que el Mallorca. El Sabadell n'ha sumat, en aquest cas, un menys, 13, després d'empatar també ahir sense gols al camp de a casa, en aquest cas a la Nova Creu Alta, contra l'Andorra, de l'equip de Gerard Piqué. El Sabadell, que en aquest cas havia de jugar dissabte, recordem, a la Nova Creu Alta, un partit que es va ajornar dissabte per les pluges, i com dèiem, 0-0 va acabar aquest Sabadell-Andorra. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar fer un gol. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Les més clares les va tenir el conjunt arlequinat en els últims minuts, però ni Miki Codina ni Yanis Rahmani van trobar el camí del gol. El tècnic Ferran Costa considera que van mereixer més premi que el rival.
4: Tindrem partits més brillants o millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar i, com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la classificació, el centre d'esports es manté setè, ara amb 13 punts. L'enfrontament, per cert, s'havia de jugar dissabte a la tarda, però va quedar posposat ahir a la nit pel temporal de pluja.

0: Més futbol a la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins encadenen ja tres derrotes consecutives, mentre que els garciencs no acaben d'aixecar cap també després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador. Escoltem precisament el balanç d'ahir d'aquest Osca 3 Europa 1 del tècnic escapulat Luis Blanco.
1: La primera part, doncs, hem comès moltes errades, amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari, estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut

0: generar un penal, hem estat pa prop. Necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé.
1: L'Europa es queda amb 4 punts a la part baixa de la classificació, en zona de descens, 7 en té el Nàstic i un més 8 al Sant Andreu, que hi va deixar escapar la victòria contra l'Antequera al temps afegit en una jugada de pilota aturada, quan guanyava 2-1, finalment 2-2 a Can Dragó. I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic continua líder després de guanyar ahir al camp del Tudelano 1-2, amb remuntada inclosa. També va guanyar fora de casa l'Olot, 2-4 a les Gaunes contra filial del Logroñés. Es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, amb un dur comunicat avui del club agarenc, que lamenta aquesta suspensió tenint en compte les condicions que hi havia. I també sí que es va jugar en aquest cas el duel català, triomf clar del Manresa 1-4 al camp del Reus Redis. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
2: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Henry Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
3: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
2: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
1: Gràcies, Aleix. Per acabar de repassar els resultats, a la tercera federació masculina, gran part de la jornada es va haver de suspendre pel temporal meteorològic. Ahir es van jugar 2 partits, l'empat a 1 entre Atlètic Lleida i Poble de Mafumet i la golejada 1-6 de l'Europa B al camp del Vilassar de Mar. Dissabte només es va poder jugar un partit, el Tona 1, Badalona 3. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
4: Bon dia. Un Badalona molt solvent es va imposar al camp del Tona per 1-3 i aprofita la suspensió de bona part de la jornada per situar-se el líder amb 9 punts i 3 victòries consecutives. Ni el mal temps ni un terreny de joc irregular per culpa de la pluja van poder frenar un Badalona que ha sumat 9 punts consecutius a la Lliga. Els escapulats van trigar a posentar-se en el terreny de joc i ho van passar malament els primers 20 minuts, quan el Tona va fer mal en accions ràpides i el joc per alt. Els usonencs es van avançar als 20 minuts de la primera part en una acció protestada per possible fora de joc. La reacció escapulada va arribar 10 minuts més tard, quan Nil Sauret culminava una jugada de banda. El Badalona va arribar molt sòlid al descans i va continuar amb molta regularitat, tant defensiva com ofensiva en el segon període. Després d'avisar en 2 ocasions, Aguilera va aprofitar un rebot a l'interior de l'àrea per fer pujar el segon gol escapulat. Amb molta consistència, els de Genís San Pietro van saber aguantar el pas endavant del Tona per empatar, fins que Juaco va connectar un xut que, gràcies a l'estat del terreny de joc, va suposar el tercer definitiu. Un triomf que corrobora el bon moment dels badalonins. Així ho manifestava el tècnic Genís San Pietro.
5: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
4: A la pròxima jornada, el Badalona s'enfrontarà a un rival directe en la zona alta de la classificació, el Vilanova. El partit es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a la Travessera de Montigat.
1: Gràcies, Ramon. Parlem de bàsquet. Mal cap de setmana pels equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte van caure els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, que a la seu i Espar Girona, en la primera jornada de competició, i a l'ACB també van perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar pel temporal. Dissabte també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El Quitzenàs Manresa va començar molt endollat el partit, defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit, males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival i a patir en atac, on només Timmy Allen, amb 30 punts, mantenia l'equip dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del darrer quart i Notae apareixia per acabar amb 20 punts que deixaven un 95-100 al marcador que no reflectia la superioritat dels gallecs durant el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat a la sala de premsa després del partit.
7: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses en baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
6: El Quinzanars Manresa haurà de canviar de pressa la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Ratiopharm Ulm, alemany, en un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
1: Gràcies, Jordi. Ahir desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Per ordre cronològic, l'Hilerna Lleida va acabar caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Paulo Burgos. Aquest és, últim minut, de fet, va enfadar i molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
8: El partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del Sant Pablo Burgos, i després en l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè, bueno, amb jugadors amb molta experiència que sabem que els averaixos són molt importants i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
1: Primer desfeta de l'estrena a casa dels lleidatans al Barris Nord, fora de casa també va perdre el Fiat Girona, que va acabar acusant l'Odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria, i després de competir en el primer quart va acabar perdent força i va acabar encaixant la derrota més contundent de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, de 40 punts de diferència a la pista del Baskonia. Finalment tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments perdent a Múrcia 100-94. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
9: First of all, we have to say to the...
10: En primer lloc, he de dir que el rival ha jugat un gran bàsquet. Per tant, si perds no vol dir necessàriament que hagis comès errors, però sí que els hem comès. Per exemple, hem permès que el rival rebotegés massa en atac. 17 rebots ofensius, 17 segones o fins i tot terceres oportunitats és massa. Especialment a la seva pista, amb aquest públic, que és molt sorollós i els ha donat més confiança. I és per això que probablement ells han llançat i han encertat alguns llançaments complicats. I també alguns llançaments amb sort.
1: En qualsevol cas, això que va començar, ara toca canviar de xip, perquè ja aquesta setmana tenim partits de competició europea per alguns dels equips catalans. És el cas del Girona, que demà debuta a la FIBA Europe Cup rebent a Fontajau el Dinamo Bucarest. També juga demà, en aquest cas, a la Champions, a la 6 de Joventut, rebent el Herzliya Israelià. I divendres jugarà el Barça, en aquest cas partit d'Eurolliga, també a casa al Palau contra els Žalgiris Lituà. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
2: Molt bé, va. Vinga, va.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Bon dia i bon dilluns 5 d'octubre de 2026, això és L'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 5 d'octubre, pendents del sorteig a la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, que una primera ronda que jugarà a finals d'octubre i en què hi ha 8 equips catalans, en principi, a falta que el Prat ho acabi de certificar, però tant recordem que té un 1-5 de l'anada a l'eliminatòria prèvia al camp del Sant Rafel d'Eivissa i no s'ha pogut jugar la tornada per als aiguats, que van caure i que van ajornar gran part de la jornada ahir a casa nostra. Per exemple, a Tercera Federació només es van poder jugar 3 partits del grup català i també es van haver de suspendre alguns partits que han portat polèmica a cua, com per exemple el Terrassa Girona B, que havia d'emetre la xarxa més a l'Enjoc TV i que, com dèiem, es va ajornar pels aiguats. Fa una estona hem tingut comunicat del Terrassa lamentant aquest ajornament, després en una estona ho expliquem. Sí que es va jugar, per cert, el Barça 7, Real Madrid 0 de la Lliga F, golejada històrica del conjunt blaurana contra el Real Madrid, que no acaba d'arribar al nivell de les blauranes, l'equip de Pere Romeu, que arriba a l'aturada més bé que mai, com dèiem, més líder encara a la Lliga F després de només 6 jornades. Molt futbol avui, també molt bàsquet, amb un mal cap de setmana per als equips catalans, en què van perdre tots, tant a la Lliga ACB com també a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, aquesta hora ha començat ja fa una estona. Ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no ha sortit cap dels 8 equips catalans.
1: Una primera divisió a l'Espanyol, el Girona i el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa, segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara han de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar el partit de tornada eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels aiguats. Això sí, el conjunt pot hablar té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els 4 equips que disputaran Supercopa d'Espanya: Barça, Real Madrid, Atlètic Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: Ara, just que començarà a anar a treure les boles del grup 2, on estan els 8 equips catalans, també del part de l'Aragó i del País Valencià i de Sesilles, on estarem pendents, evidentment, dels emparellaments que els hi toquin. En categoria femenina, golejada històrica del Barça, el primer clàssic ahir del curs a la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, en 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney amb un golaç de fora a l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar dos punts, volíem dir, el temps afegit a la visita de l'Antequera Can Dragó. Tercera derrota consecutiva al Nàstic, 2-0 al camp del Múrcia, i desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 a l'Alcoraz davant l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama per 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villaviciosa de Odón i a l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal a la tercera federació.
0: I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela amb remuntada inclosa i continua primer amb un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 al filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa a Reus, 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B, Nàixera, també es van suspendre pel temporal.
0: Per cert, ja coneixem el rival del que probablement serà el Prat. En aquest cas, si guanya el Prat, si acaba passant l'eliminatòria contra el Sant Rafel, s'enfrontarà ni més ni més que contra l'Atlètic Club de Bilbao, un de campió històric de la Copa del Rei, que, com dèiem, visitarà, en principi, esperem, el Sagnia. Encara ho ha de corroborar el Prat amb aquest partit de tornada. Recordem que té un 1-5 de l'anada.
1: I recordem també, si em permets, Martí González, que aquest Atlètic Club de Bilbao ja va visitar Can Rosés, al camp del Rubí, fa 4 temporades, i va patir l'equip que abans entrava Ernesto Valverde i el Rubí, que va plantar cara fins al final.
0: Exacte. Veurem si el Prat pot plantar cara. Abans, com dèiem, s'ha de disputar aquesta partida tornada, en aquest cas, contra el Sant Rafel d'Eivissa. En aquest 1-5, un altre emparellament de català és el Sestao River Espanyol. Per cert, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, l'Espanyol, que ja sap que jugarà al Municipal de les Llanes contra el Sestao River, que, recordem, va eliminar el Terrassa, un altre equip català que s'hauria enfrontat a l'Espanyola. En bàsquet, mal cap de setmana per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se la Lliga Femenina amb derrota tant el Cadí la Seu a la pista a l'Avenida com l'Espart Girona a l'AD Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas a la CB, parlem de bàsquet masculí, el Quitanes Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el FIAC Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 100-94 a la de l'UCAM Murcià.
0: En hoquei patins, debut amb golejada de la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes se supera a França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina per 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19 d'Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat per 4-1 Itàlia. I a la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts del líder de la general, Jorge Martín.
1: El Cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è, i Alex Rins va acabar 16è.
0: Amb Waterpolo, el Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: Per cert, ara ho acabem d'explicar, però també tenim emparellament pel Girona. De segona divisió anirà ni més ni menys que al camp del Cuarte de l'Aragó. I un últim apunt, acabem amb pàdel. Les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Treay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passen de 2:15 a 2, comencem parlant de futbol, pendents del sorteig a la primera ronda de Copa del Rei que implica 8 equips catalans. Ara us expliquem, ja tenim alguns emparellaments, escoltem en directe el sorteig.
1: Centre d'Esports Manresa en el Nou Congost, los vallesanos recibirán a un Primera Federación.
2: San Andreu.
1: Ante los Cuatro Ibarraz, la Unión Esportiva San Andreu, derbi catalán, por tanto, entre manresanos y barceloneses.
3: Calamocha.
1: El Club de Fútbol Calamocha, localidad más pequeña de los 112 equipos participantes en esta primera eliminatoria. Unos 4.000 habitantes. El equipo turolense.
2: Europa.
1: Recibirá el Club Esportivo Europa, uno de los equipos que han jugado una final de la Copa del...
0: Doncs acabem d'escoltar en directe dos emparellaments catalans. De fet, l'únic duel català que tenim de moment, el Manresa-Sant Andreu. Manresa de Segona Federació, Sant Andreu de Primera Federació. L'altre equip català de Primera Federació que jugarà aquesta primera ronda de Copa, l'Europa, jugarà contra el Calamocha, també d'aquest grup 2 de Segona Federació, on hi ha, per exemple, el Manresa. Encara falta un equip més català per definir el seu emparellament. N'estem pendents. De moment, ja sabem que el Prat, si acaba de passar la sèrie eliminatòria, recordem que té un 1-5 de l'anada i ahir no va poder jugar la tornada pels aiguats, jugarà contra, s'enfrontaria contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Sagnier, l'Espanyol, l'únic equip català que entra de primera divisió, que entra en aquest sorteig, jugarà al camp del Sestao Ribera, al País Basc, al municipal de les Llanes, mai han jugat entre ells Sestao i Espanyol, i el Girona jugarà contra el Cuarte, en aquest cas a l'Aragó. El Sabadell visitarà el camp de l'Utebo, també de Segona Federació. Finalment, el Reus rebrà el Baracaldo, en aquest cas. I també tenim, com dèiem, aquest Manresa de Sant Andreu i aquest Calamocha a Europa. Ja tenim, per tant, els 8 emparellaments dels equips catalans d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. N'estarem pendents, evidentment, seguirem aquesta Copa del Rei. Recordem que el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat encara no entren en aquesta primera eliminatòria perquè són els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta tarda, per cert, també tenim sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda en aquest cas, en què entren dos equips catalans de primera divisió, de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women, a més de l'Europa que ve d'eliminar el Villarreal. Encara no serà el Barça, que és el vigent campió de Copa i a totes les competicions de l'any passat, i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, al Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista amb un pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora l'equip de Pere Romeu ja va plasmar la seva superioritat amb també el marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar ja la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Cindy Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea per completar aquest 7-0. Escoltem Clàudia Pina en zona mixta després del partit.
4: És que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt, 1-1, i nosaltres traiem la pilota. Crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt perquè si juguessin el 2-2 que tenien allà a dalt. Bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i, òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
0: I també compareixia en la zona mixta Aitana Bonmatí, que va seguir sumant minuts de qualitat a la segona meitat per anar tornant a la seva millor versió després d'aquesta llarga lesió.
5: Porto molt de temps sense competir neta, no? Però bé, és la primera lesió greu que he tingut a la meva trajectòria i de tot se n'aprèn, no? No en tenia ni idea del que significava una lesió d'aquest estil. I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, a estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I bueno, el meu focus està en tornar a ser la Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent. Estic posant tota la meva part per tornar a ser la que era, fan també confiança en aquests minuts, que quan passes molt de temps sense jugar, no?
0: El Barça reforça encara més el seu líder de la Lliga F, 5 punts ja té més que el Real Madrid i que també que l'Atlètic Club el Madrid Club de Futbol, volíem dir femení, són segon i tercer respectivament després de només 6 jornades. I arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode evidentment a Can Barça per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. També estan encara amb les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça, en total tenia 17 internacionals aquesta aturada. Aquesta setmana es completa la finestra, demà es disputa de fet el Croàcia-Espanya a Split. De veurem si també tornen a tenir minuts el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que va debutar dissabte amb la selecció espanyola sent titular contra la República Txeca en la victòria 3-1, també amb 6 jugadors del Barça i en golaç de Lamine Yamal. Ja va recuperar algun dels internacionals ahir al Girona, que va empatar sense gols contra el Mallorca en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només hi van faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar aquesta manca d'efectivitat i elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, l'usonenc Arnau Tenas.
2: És algo que fins ara era molt bo i a vegades passen aquestes coses, no? Millores en unes coses i amb el que estava sent molt bo pues no ha estat efectiu, però jo avui també li dono molt mèrit a rival. Tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa. També és mèrit ell, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i bueno, un es queda amb la sensació de que falta alguna cosa, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
0: El Girona és quart amb 14 punts, els mateixos que el Mallorca precisament. El Sabadell n'ha sumat un menys, 13. El conjunt alacrinat també va acabar jugant ahir el seu partit contra l'Andorra després que s'hagués d'ajornar dissabte per les pluges i també va empatar sense gols a casa 0-0. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar el gol.

0: Més futbol, parlem ara de la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins, anem per parts, encadenen ja tres derrotes consecutives. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: Els tarragonins van caure aquest diumenge a Múrcia per 2-0 i ja han encaixat 7 gols en els darrers 3 partits que els deixa tocar de les places de descens. El primer gol dels locals va arribar aviat al minut 13 en una jornada on Vicent Abril, que va ser titular en comptes de Iessa a la porteria, no va poder desviar una rematada del davanter rival. El segon gol va arribar cap al final del partit quan semblava que ja no es mouria el marcador. Els granes han estat protagonistes en pilota i la imatge està positiva, però en dues accions puntuals el Real Múrcia ha fet els 2 gols, fet que ha lamentat l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, qui veu millora en l'equip, però amb aspectes a millorar.
2: Crec que hem millorat en moltes coses, però hem de seguir millorant, això no para aquí. Evidentment, no mos agrada perdre, ara mos anirem superdolguts cap a casa, serà un viatge llarg, serà un viatge de com li he dit jo, no? De tragar veneno, és el que mos toca, no mos agrada perdre, perquè hi ha moltes coses a millorar, però avui s'han vist que coses molt bones de l'equip.
1: El Nàstic torna a tenir ara un altre partit fora de casa, serà el Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, que encadena 5 derrotes consecutives i és el cué. El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. L'Europa no acaba d'aixecar cap també tampoc després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Luis Blanco. Ahir els escapulats van pagar molt car un mal inici de partit al camp de l'Osca i van acabar perdent 3-1. L'Europa, que com dèiem ja té rival per a la primera ronda de Copa del Rei, és el Calamocha. I també té rival el Sant Andreu, que en aquest cas ahir va acabar empatant després de tenir a tocar la victòria. Anava guanyant 2-1 a l'afegit i va acabar empatant, com dèiem, a l'afegit a l'Antequera a 2, amb una jugada a pilota aturada. Escoltem el tècnic quadribarán, Nacho González.
3: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defender mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estás tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: Això a la primera federació masculina. La segona federació masculina, per cert, el Sant Andreu, que jugarà contra el Manresa en aquest cas a la primera ronda de la Copa del Rei, un equip de l'únic duel català que tenim, de fet, Manresa de segona federació contra el Sant Andreu, un Manresa que ahir va guanyar clarament 1-4 al camp del Reus Redis. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: L'equip de Sergi Trullàs va controlar el maig de principi a fi gràcies a l'actuació de David Momo, autor de 3 dels 4 gols vegencs. El davanter va obrir el marcador al minut 7, va ampliar l'avantatge al 65 i va signar el seu hat-trick particular al minut 82 per frenar la reacció local. Ja en el temps afegit, al minut 93, Richard Martínez va arrodonir la golejada amb el 1-4 definitiu. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
5: Molt orgullós de lo que hem fet i de com ho hem fet, no? Al final l'equip, l'adversitat, no? La gent, al final a l'adversitat és quan s'ha de donar la millor cara i quan es veuen de veritat com el que són les persones per dintre, no? Per totes el barret. Venim de dos derrotes, l'equip ha treballat cada dia d'entrenament durant aquestes dues setmanes, encara més que les dues primeres quan van ser victòria. I ja et dic, molt orgullós, això ens dona confiança, encara més de la que ja teníem.
4: Amb aquests 3 punts, el Manresa és 6è a la classificació amb 9 punts i arrafada la derrota de la setmana passada, on tot i ser molt superior en joc al rival, la pilota no va voler entrar a la porteria de la Unió Deportiva Logroñés Promeses. El pròxim cap de setmana, els blanquivermells tindran un duel d'alt nivell al Congost, on rebran la visita del líder de la categoria, l'Osasuna.
0: Gràcies, Jordi. El líder que de per ara és el Barça Atlètic, que ahir va acabar guanyant, va acabar remuntant 1-2 al camp del Tudelano. També va guanyar ahir fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra el filial de Logroñés, l'Olot que és tercer, i es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, i avui el club pagarenc ha fet un dur comunicat sobre aquesta suspensió. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
6: Indignació total al Terrassa Futbol Club després de la suspensió del partit ahir davant el Girona B. El conjunt agarenc, en un extens i contundent comunicat, parla de tota la cronologia dels fets i també remarca algunes accions o situacions força polèmiques, i no tan sols per l'alerta Inuncat i el SECAT, sinó també perquè el Terrassa va oferir altres opcions horàries per poder disputar el partit, cosa que des del Girona es va negar en tot moment. També posava de relleu alguns partits com el Girona-Mallorca, el Sabadell-Andorra o el Huesca-Europa o el Sant Andreu-Antequera es van poder disputar sense cap problema, o el Reus-Manresa, per exemple. També, per altra banda, parlava aquest comunicat, o parla aquest comunicat, de que coincideix amb una data de partits internacionals on quatre jugadors del primer equip del Girona no poden disputar aquest maig, i el Girona B doncs ha de nodrir aquestes baixes amb jugadors per al primer equip. Aquesta circumstància també ha provocat molta indignació al Terrassa Futbol Club. Per altra banda, la posició del Terrassa és que el Girona es trobava en condicions de disputar el partit i que tot això ha creat un perjudici a l'entitat agarenca. El Terrassa proposa que el partit es jugui amb les mateixes condicions, amb una finestra de compromisos internacionals. Seria el 18 de novembre. I és que el Terrassa considera que hauria de ser amb les mateixes condicions esportives i és la solució més equitativa.
0: Gràcies, Miqui. Parlem ara de bàsquet perquè hem d'explicar-vos un mal cap de setmana per als equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte, els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, Cadí la Seu i Espar Girona, començaven perdent a la primera jornada de competició, i a l'ACB també vam perdre tots excepte la penya, que no va poder jugar al partit pel temporal. També dissabte i també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán, i ahir desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Anem per ordre cronològic. L'Hierna Lleida acaba caient de 13-81-94 en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar-hi molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
7: Bueno, jo me'n vaig enfadat pels... O sigui, crec que hi ha hagut un partit fins als 50 segons finals, no? Ha estat un partit pues, competit, amb més encert, menys encert, fallant coses, pèrdues, rebot, i als últims 50 segons hi ha hagut un altre partit on se'ns han apagat uns interruptors i no hem sigut capaços de connectar. Un curtcircuit d'abandonar-nos, no? De veure que potser no arribàvem a guanyar el partit. Jo crec que hi ha alguns jugadors que ja han abandonat, no? I quan abandones, pues, perds pilotes, regales tirs lliures, comets errors, i en aquesta lliga l'average és algo molt important i parlarem sobre això perquè no es torni a succeir.
0: Els lleidatans han queixat la primera desfeta de l'estrena a casa al Barris Nord. Fora de casa va perdre el Fiat Girona, que va acusar l'odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria, i després de competir en el primer quart va acabar perdent de 40 punts, la màxima derrota de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, que, com dèiem, a la vista del Baskonia. Girona FM, Marc Treserres.
8: El bàsquet Girona va caure de forma contundent, 118-78 a la pista del Baskonia, la major diferència de punts, 40, en la història del club a l'ACB. Tot i així, van haver-hi uns primers 15 minuts molt bons sobre el parquet. A partir de llavors, l'equip va desaparèixer. Els locals van aconseguir un parcial de 24-7, amb molt d'encert també, des de la llarga distància, i van arribar al descans guanyant de 12 punts. S'havia de millorar la defensa a la segona meitat, però no es va fer. De fet, va rebre 64 punts entre el tercer i l'últim quart al conjunt de Moncho Fernández. L'equip, a més, no va millorar en atac, va perdre pràcticament 20 pilotes, va perdre el control del rebot i, a més, només va aconseguir 7 de 27 en triples. Així doncs, el Baskonia va poder jugar plaer com si d'un entrenament es tractés davant la nula oposició gironina. Això és el que deia Moncho a roda de premsa per valorar el partit que el seu equip va acabar perdent.
9: I a partir del segundo cuarto, pues... La verdad que se ha resumido muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues... no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
8: I aquesta dolorosa derrota haurà de passar pàgina de forma ràpida perquè l'equip demà dimarts juga el seu primer partit a Europa, debut europeu en la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 7:45 del vespre a Fontejà.
0: Gràcies, Marc. Finalment, tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent 100-94 a la pista del Murcia. Escoltem el Verona Alexander Sekulic.
10: Everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this very difficult week, but that's the way it is.
11: Tothom m'ho pregunta, se n'ha parlat molt d'aquesta setmana tan difícil, però és el que hi ha, i no vull buscar excuses. No ha estat fàcil, és a dir, hi ha una gran diferència entre nosaltres i en Múrcia, que ha tingut tota una setmana per preparar-se i nosaltres, bàsicament, i un entrenament abans d'aquest partit. Però això no és una excusa. Hem de rendir millor, sobretot en l'aspecte defensiu. Hem de trobar la manera per superar aquest repte. Hem de continuar junts i amb tots els reptes que tenim, afrontant-los.
0: Això acaba de començar, com sentíem, segona jornada de CB i com sentíem també toca canviar de xip. En aquest cas el Girona, que debuta demà a la FIBA Europe Cup, rebent a fontejar el Dinamo de Bucarest. També demà estrenar-se en competició europea, en aquest cas a la Champions, la sisa joventut, que rep el Herzliya israelià a l'Olímpic. Veurem si hi ha protestes. Un joventut que, com dèiem, no va jugar aquest cap de setmana per la pels aiguats. I el Barça jugarà divendres, partit d'Eurolliga, també a casa, al Palau contra els Alguiris lituà. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport que ha de la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Raimon Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanda molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps. Ara mateix, Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació. Situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu i així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Luismi. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats, mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Ana Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
8: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts a diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspès aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
9: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren 9:15 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
10: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
11: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
10: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
0: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
12: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
0: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
13: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
0: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys i equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
15: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
14: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
0: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
16: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona...

0: infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un minut i un quart de tres. L'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura, en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
2: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral, que considera que es fa a la desesperada.
3: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
5: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha tiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
3: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
6: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
3: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
2: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els 4 partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. En plena reconfiguració, arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels 4 partits que conformaran aquesta coalició.
2: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal.
8: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
9: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
8: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent.

0: i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
1: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
0: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
2: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
0: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
3: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
4: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
5: Notícies en xarxa.
3: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
7: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
8: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafo alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
6: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
9: Persones vacunades, tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
6: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
3: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
10: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
11: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los, i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
10: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
3: Yes, like you. I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
4: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.

0: setmana el Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa a l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrar els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
1: Ja han arrencat els World Skate Games Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà a 9:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10, Caldes-Calafell.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluïsmi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs en molts casos han vist gairebé fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes dues hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, hi anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat del 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempesta, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
0: Gràcies, Lluïsmi. Estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Protecció Civil envia unes alertes Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
4: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Seran 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura, el detonant, el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
8: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials, i per tant ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
0: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
7: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
9: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
10: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
11: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, i a tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
10: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
0: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
12: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
0: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
4: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
13: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
4: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
7: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers tres anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
10: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
14: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els quatre partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. En plena reconfiguració, arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
16: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
15: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
0: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
17: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
18: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
17: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
19: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
17: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
20: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
17: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
10: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
10: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
0: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
2: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
21: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
2: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara al camp de Tarragona, perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses, compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
22: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
23: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
22: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: que és gràcies posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: guia el Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Poco a poco
1: ablandándote. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: Avui a les 11, segona jornada, Montxile, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà a 9:15 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà.

0: La neta. Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sou s'ha d'anar al rec.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm. Dale,

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una SOS alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
4: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
3: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme, el govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. La regió central, els centres d'atenció primària, ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'oficina de management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per les persones que hi vulguin assistir.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat que emisi el confinament al Vallès Oriental ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: Qui també n'ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
4: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
2: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes, i en cas de perill es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11 amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut, i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet, Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les Generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
3: I continuarem treballant perquè, a més, són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicà, tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
4: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
2: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
5: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
2: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el Sindicat de Llogateres a les 7.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Es preveu que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a ciutat, els bombers ha hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
3: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
2: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts a les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C313 a accés al poble i a més portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
3: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
3: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
3: Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
6: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
7: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
1: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Mentre estan en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
1: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
3: La decisió l'ha pres el grup, juntament amb el promotor del concert, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
1: I en esport, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
8: Que es disputarà d'aquí a 3 setmanes amb aquests partits: Espanyol Sestao River, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamocha Europa, Manresa Sant Andreu i també el Reus Baracaldo i el Prat. Si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Cobrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquestes afectacions que hi ha tingut per la pluja. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs comencem repassant aquesta xarxa viària, com molt bé deies, afectades per les pluges. Comencem repassant un parell de vies tallades a la circulació. Per una banda, la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès. Per l'altra, la comarcal 352. Aquesta via està tallada en dos punts, el túnel que hi ha entre Granollers i la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses del Vallès. Per tant, aquestes dues vies, com et deia, tallades a la circulació. I a més, es dona pas alternatiu a la C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines i a la Nacional 150 a Terrassa. Per tant, com es deia, totes aquestes vies encara afectades de diverses maneres per les pluges de les darreres hores. Pel que fa al trànsit, no sembla una jornada excessivament complicada. De fet, hi ha menys volum de trànsit, o sembla que hi ha menys volum de trànsit del que és habitual. Parlem d'aturades més o menys que toquen en aquesta àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. En conjunt, aquest dilluns, els bombers han fet 550 serveis, dels quals 44 han estat de salvament. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ara sí que estem en condicions de veure com ha anat la roda de premsa que ha fet Salvador Illa ara mateix, fa uns instants. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
5: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Gràcies, Pau. Ho dèiem, ara un dels territoris més afectats ha estat el Baix Empordà, on els bombers continuen treballant a municipis com Platja d'Aro per retirar l'aigua acumulada en baixos i gratges propers al riu Ridaura.
3: Protecció Civil ha enviat al migdia un alert a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del Ridaura i barrancs propers.
0: Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
6: Durant tot el dia els bombers han estat treballant especialment al municipi de Platja d'Aro per retirar l'aigua que encara hi havia acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura. De fet, aquest migdia Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols pel risc de desbordament del Ridaura i ha demanat a la població que evités els desplaçaments i es protegís a l'interior dels edificis. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reclama la necessitat d'enderrocar els dos ponts que hi ha sobre el riu Ridaura i construir-ne de nou sense pilars per evitar que el riu es desbordi.
7: Els dos ponts estan entre 4 i 5 metres, diguéssim, cap a dins del que és la llera, per tant estreten el recorregut de l'aigua, i una segona situació que és que tots dos ponts tenen pilars intermitjos que provoca que puguin provocar un taponament del curs de l'aigua.
6: Està previst que a les 8 del vespre la consellera d'Interior, Sílvia Paneque, visiti la zona del riu Ridaura a Platja d'Aro.
0: I a Barcelona els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
8: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, la Llabonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
9: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
8: Monet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i ja de cara a demà. Lluís Mipérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista al dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
11: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
12: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avançaments avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada, mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellver.
13: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
14: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
13: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
15: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
13: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: I pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit en les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
0: Mont Carvajal.
16: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
17: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuarem treballant.
16: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
18: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
16: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
19: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
16: La CUP decidirà

0: no és necessari per assolir la majoria.
1: I encara parlant d'habitatge, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que ha organitzat el sindicat de llogateres. Anem cap allà, Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
2: Bona tarda, ara mateix es respira, com podeu escoltar, un ambient reivindicatiu i de protesta davant la crisi d'habitatge que travessa el país. Són milers de persones les que s'han trobat a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona quan tot just començava la reivindicació convocada pel sindicat de llogateres. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i dels desnonaments i hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes dels ciutadans. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
0: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven a un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
1: I avui ja ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
0: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
1: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Anem cap allà, Ràdio Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda. Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, amb l'especialista doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les seves últimes, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Entre infants i adolescents necessiten més hores, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estic ja assegurat que moltes persones tenen medicació sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut el centenar d'assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat que la seva experiència, cultivada amb més de 700 xerrades i de divulgació i 40 anys de carrera, segueix igual d'actualitzada.
1: Gràcies, Mariona, des de Ràdio Rubí.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en territori, les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
5: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
6: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
5: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
7: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
5: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Barcelona fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doe Key o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa, Terol, i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els 16ers de final de la Copa de la Reina de Futbol amb 3 equips catalans, l'Europa de la segona federació que s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña, en aquesta tercera eliminatòria. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i per últim el Badalona Women viatjarà a Andalusia per jugar contra un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. Ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes jugarà aquesta nit a les 11 la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada l'equip de Sergi Macià ha estrenat a defensa del títol amb golejada contra França 8-0. Escoltem la jugadora Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de maia.
2: Per cert, els organitzadors dels World Skate Games han decidit que els partits del Mundial Femení es canviaran de pavelló perquè, com van denunciar molts equips, la pista relliscava massa. Durant 3 dies es treballarà en aquest pavelló, el pavelló Arena, perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial Masculí que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Pirineus 27, el conseller d'Esports Berni Álvarez ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que s'ha sigut la organització del Tour de França, el que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, on acabem recordant la golejada del Barça de futbol a la Lliga F, 7-0 ahir contra el Real Madrid al Camp Nou.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
2: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
2: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
2: Alberto Núñez Feijóo és el líder del Partit Popular i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
5: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
6: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
0: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
2: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
0: I en cultura, que es gràcies ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
2: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
0: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
7: I 3 setmanes amb aquests partits, Espanyol Sestao, Quartes Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Manresa Sant Andreu i Reus Baracaldo. I el Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els 16ens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: tenim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Ona. Doncs repassem aquesta xarxa viària, sobretot afectada per les darreres pluges. Per exemple, per diversos motius, continuen tallades la comarcal 1415C a la Roca del Vallès i la comarcal 352 en dos punts a les Franqueses del Vallès i també en aquest túnel entre Granollers i la Roca del Vallès. A més, es fa una pas alternatiu al veí als vehicles a la C59 entre Caldes de Montbuí i Sant Feliu de Codines, i també es dona pas alternatiu als vehicles de la Nacional 150 a Terrassa. Pel que fa al trànsit, la veritat és que en general ha estat una tarda força tranquil·la, amb menys volum de trànsit del que és habitual. I ara, de fet, a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes catalanes, que parlem de fluïdesa, és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, el govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
0: Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Bona tarda, ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
5: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
4: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Maresme. Anem a veure quina és la situació allà ara mateix. Ràdio Mataró, Laia Sant Miquel.
6: Mataró ha estat el tercer municipi on des de dissabte han caigut més litres per metre quadrat. Han estat més de 250 en alguns punts de la ciutat. Entre diumenge i dilluns s'ha treballat per recuperar la circulació a l'N2 i s'han reobert els accessos al passeig marítim que havien quedat inundats. En canvi, les rieres continuen tancades fins que es doni l'episodi de pluges per finalitzat. Pel que fa als equipaments municipals, avui han pogut obrir al públic després de resoldre les incidències que havien afectat prop d'una quarantena d'ells. No s'han produït danys estructurals i la majoria dels problemes venien deguts a filtracions i acumulacions d'aigua. Entre els espais afectats hi ha hagut 8 escoles que, malgrat malgrat tot, han pogut seguir l'activitat educativa. A hores d'ara, els esforços de la brigada municipal se centren en acabar de retirar les restes de la quarantena d'arbres que han quedat afectats pels aiguats. D'aquests, una vintena han acabat caient. I a banda, també es treballa en les esquerdes que s'han format en diversos camins de les cinc sènies i s'està netejant la sorra que bloqueja l'accés principal a la urbanització de les Sureres.
0: I a Barcelona, els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya de Vent Navarro.
7: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
8: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i de cares a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista el dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellpé.
12: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
13: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso,
14: Decadencia o cambio. Mentira o cambio. Incompetencia o cambio. División o cambio. Corrupción o cambio.
12: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
15: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
12: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: Pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit a les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
12: Mont Carvajal.
16: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiu el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
17: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuarem treballant.
16: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
18: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
16: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
19: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
16: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podia tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts, un òrgan en què el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
0: I en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
20: Molt bona tarda. Ja ha avançat la mobilització que ha començat a les 7 del vespre a plaça Urquinaona i que ja suma més d'un miler de persones reunides als carrers protestant davant la crisi d'habitatge que travessa actualment el país. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i els desnonaments, crits com ara gent sense casa i casa sense gent, i també hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes de ciutadans, com ara mateix podeu escoltar. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge en el Congrés.
0: Gràcies, Andrea. I una última hora, Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La data concreta del pacte s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, diuen. L'acord haurà de ser ratificat, com dèiem, pels òrgans de direcció d'ambdues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Les manifestacions del cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta, diuen, s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: I en la plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven en un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
0: I avui ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar a l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
1: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, Mestre Martí Tauler, per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa a necessitar d'entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat la seva experiència cultivada en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
0: I en territori, la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa ha reunit uns 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants eren de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció del certamen. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: L'estudi elaborat per la consultoria J3B3 xifra en 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic total de la fira i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de més de 9 milions d'euros. En parla l'alcalde de Mollerussa i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona.
22: En diem que Fira de Mollerussa de cada euro que inverteix té un retorn de 52 euros, l'impacte directe o indirecte, això no és menor. I si traiem les vendes d'automòbils, que són molt potents, diguéssim, cada euro que invertim un retorn de 20, multiplicat per 20 sense les compres, són dades que són molt, molt bones.
21: Els visitants han puntuat l'experiència amb un 4,35 sobre 5. L'estudi aporta unes dades que, segons l'alcalde de Mollerussa, justifiquen continuar apostant econòmicament pel creixement de la fira.
0: I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
23: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
24: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
23: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
25: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí. Si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
23: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Ioques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoca la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack, de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doki o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell jugarà Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans. L'Europa de la Segona Federació s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña. L'Espanyol de la Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. D'altra banda, ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 de les jugadores catalanes, juga aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat defensa del títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades, on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips, tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: Per cert, després d'aquestes crítiques, els organitzadors han decidit que canviar de pavelló. Durant 3 dies es treballarà en el pavelló Arena perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial masculí que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Serà Pirineus 27. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la nova marca conjunt d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla no, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que ha sigut l'organització del Tour de França, lo que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, Ona, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina Endesa amb derrotes catalanes. Derrota de l'Espar Girona contra l'Estudiantes i derrota del Cadí La Seu contra el Perfumeries d'Avenida.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sous a dalt al rec.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm.

0: FM. 90.7 FM. Mama,
1: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció d'ambdues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. De fet, milers de persones han sortit al carrer aquesta tarda després que el Congrés tombés els secrets Mari Carmen i que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions. Tot i les fortes pluges que han afectat intensament l'entorn metropolità, milers de persones es manifesten a Barcelona pel dret a l'habitatge. La mobilització, que dissabte va ser jornada pel temporal, ha arrencat a la plaça Urquina, on des d'on els manifestants ha tornat a cridar a l'organització aquesta vaga general. I Salvador Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Els mapes, ha dit, no anticipen un episodi com el del cap de setmana, però preveuen pertorbacions atlàntiques de naturalesa meteorològica diferent que també poden provocar pluja. El president de la Generalitat també ha parlat de les afectacions a la mobilitat i ha explicat que s'han pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament del servei de Rodalies: el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que presta molt de servei a tot moltes línies, i que els tècnics de DIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. A més, ha dit que a les 8, ara, en breu, podran tenir notícies de com queda el servei per demà. Escoltem Salvador Illa.
4: S'ha recuperat el túnel de plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les línies de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
3: Ha explicat Salvador Illa que encara hi ha 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I el Festival Som Cinema de Lleida celebra del 21 al 25 d'octubre la 17a edició, que inclou la projecció de 57 pel·lícules, de les quals 31 a concurs, i amb dues estrenes absolutes. Els films que s'estrenaran són el llargmetratge Cos de vida, de Marc Comabella, i el documental Àngela, del lleidatà David Casals Roma.
5: Això és El Remeier.
6: Hola, benvingudes i benvinguts. Sóc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
7: I què són els additius, David? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura, i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E-STAL, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
7: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
6: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, eh? Si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160D, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
7: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes, n'hem menjat.
6: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, eh? Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E-170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E-211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus, naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
7: David, necessaris o perillosos?
6: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
7: Poca broma,
6: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi un control, que no hi hagi una acceleració o un anar endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
7: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
6: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'E133, que tenyeix de blau els aliments...
7: Dolent.
6: Doncs, home, el blau ja...
7: Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
6: Correcte. I sobretot una planta molt perinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza en gelats, en dolços, en begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que té una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
7: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
6: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
7: Correcte.
6: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que tenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
7: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
6: Exacte, sobretot en els aliments processats, seria potser amb els tomàquets, ja en
7: parlaríem
6: potser...
7: És a dir, amb salses, coses així...
6: Com... A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, i poden, a més, ser sensibles són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
7: No, la veritat és que no, fa anys que no em freqüento, tampoc.
6: Doncs com a additius alimentaris està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal. Val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
7: Bé, però seguim consumint visca la Pepa.
6: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, amb la putrefacció, la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
7: Ep.
6: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta, aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quins persones, no, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
7: sí,
6: conté sulfits, que
7: sempre.
6: Dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de, com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
7: Sí, els anem apuntant, ben atents.
6: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos. Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
7: I molt interessant aquest tram de secció, per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
6: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
7: Molt interessant.
6: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
7: Depèn del que sigui, no?
6: Doncs depèn del que sigui.
7: Un bistec segur que no.
6: I en canvi els iogurts segurament, segurament. Exacte. Segurament sí. Fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no més de gust, sinó també d'aprofitament nutricional, eh? L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
7: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
6: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Ostres. Antioxidants i conservants.
7: I sona bé, antioxidant, sona, molta gent
6: sona,
7: pensa, mira...
6: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals, i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxil xiloloè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que en la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
7: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
6: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
7: Exacte.
6: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius

0: Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
1: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
0: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per una, diguem, un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, diguem, excepcions, clar. Però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
1: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
0: Doncs exacte. Dir, per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
1: A Basarda, sí.
0: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen o ens donen una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple la cesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
1: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
0: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament ho fem puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara,
1: No saben
0: que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílags de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... Seria almenys d'origen animal,
1: sí,
0: però no ben bé animal.
1: Sí, invasiu, d'alguna manera.
0: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
1: Maco.
0: Sí, fa a basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un canaló.
1: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
0: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment, però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
1: Verge Santíssima.
0: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn.

0: També hi ha additius obtinguts per transgènia. Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, te n'anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments,
1: sí, excepcions, clar,
0: exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí. I que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no cal.
0: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil, tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, eh? És a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que hauríem de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, eh? Molts
0: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat. Eh?
1: Gràcies, egipcis.
0: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser. Per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa no havíem d'estar d'acord.
0: Sí que sí, hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que...
0: N'hem de parlar
1: d'això. Malament,
0: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
1: I ens agrada.
0: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials, el gel, la neu, o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La trobes
1: sencer. Aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids. Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no? Perquè estàs parlant del bany-maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre, sempre, sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escum a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bergsmein, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè és santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
1: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
1: Això se'n diu promocionar.
0: Exacte. I, de fet, li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres.
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies, és a dir, aquí
1: no
0: hi havia,
1: sí,
0: hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, eh? Sí,
0: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions. Doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys. I un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants. Però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és La subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums. La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Ostres, poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no, i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs-alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers. Com no, tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'autoestimar-se, equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no?, en aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de aditius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre un litre i mig de saliva al dia.
1: Colló.
0: Sí. Per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també. Només sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de, descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix dels, les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de, de les dents a la mandíbula podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari I si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, sí, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les caries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures, què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, d'editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i els dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.
3: Ràdio Cardedeu 90.7

0: 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. S'ha restablert la circulació gairebé totes les línies de metro de Barcelona. Només queden dues línies amb incidències, la L2, on està tancada l'andana direcció Badalona de Pompeu Fabra, de l'estació de Sant Roc, i la L3, que no opera entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vallcarca. Pel que fa a Rodalies, les línies R11 i R2 Nord de Rodalies mantindran alteracions importants. Demà la R1 tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, i entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes hi haurà servei alternatiu per carretera. A la R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei Avant Girona a Barcelona es preveu que funcioni amb normalitat. En total hi haurà 8 línies amb serveis de bus afectades per la pluja i per obres. I els Mossos d'Esquadra busquen un menor de 12 anys desaparegut a Granollers aquest diumenge. Han fet una crida a les xarxes perquè la ciutadania hi contacti al 112 si tenen alguna informació. Es tracta del Rami, d'un metre 73 centímetres, de pell morena, de constitució grossa, i amb els cabells curts i arrissats. Anava vestit amb samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronja i podria estar desorientat. El president Salvador Illa ha indicat que és una desaparició en el marc del temporal. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona convocats per diverses organitzacions en defensa del dret de l'habitatge. La manifestació per l'habitatge a Barcelona ha plegat llogaters que han cridat a la vaga general que, de fet, els sindicats Comissions Obreres i UGT ja han acordat convocar pel novembre. El sindicat de llogateres ha fet una crida a guanyar aquesta vaga i ha confiat que tothom s'hi sumarà. Escoltem la portaveu, Carme Arcaraz.
3: En 6 dies s'encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
2: Ada Colau participarà en el Front Comú d'Esquerres per les eleccions espanyoles i pot ajudar, ha dit, que sigui més ampli. Ho ha dit en declaracions de Televisió Espanyola i ha assegurat que no s'ha proposat com a candidata de res i que si pot ajudar a aconseguir aquesta unió d'esquerres a l'esquerra del PSOE, ho farà des de fora o des de dins, i si és dins de dins, ha dit, tant li fa el número 1. Els alcaldes i representants del Camp de Tarragona han signat avui a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible amb el desenvolupament. Defensen la protecció de les persones i diuen que ha de ser la prioritat perquè consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement han de poder conviure. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Recuperar el muntatge de la vella Helena.
3: Ens passarem per la Via Roel per veure Primera llei de Newton.
4: A la Biblioteca de Catalunya, Cultura i Conflicte ens proposa No miris.
5: I al SAT, Teatre al Detall, ens parlarà de famílies i salut mental amb la Júlia i el Tauró. Comencem.

0: L'any 1979, el Lliure de Gràcia estrenava La vella Helena. 47 anys després, i amb motiu del 50è aniversari, el mallorquí Miquel Masfiol recupera aquest muntatge per retre homenatge a aquella primera trup fundadora del Lliure i també homenatjar l'ofici teatral i la capacitat i el poder del teatre per transformar la realitat.
1: Sí. Només teníeu permís per anar a Plaça del Sol, no?
2: Però si t'has dit que baixéssim una mica.
3: No ho he dit. Jo vos he fet bueno.
1: No, realment va ser... Hola, Miquel. Fem el 50 aniversari del Lliure. La trilogia de la Condició Millennial va anar molt bé. Mos agradaria que fessis una mica...

0: Aquestes són algunes de les imatges que ens han deixat les fortes pluges de la matinada de diumenge. Carrers anegats d'aigua, rieres plenes i pàrquings inundats amb records malmesos. La tempesta de la matinada de diumenge superava els 200 litres per metre quadrat acumulats durant aquest temporal, deixant greus desperfectes, sobretot a cases particulars.
1: Mai ens hauríem pogut imaginar una cosa així perquè no ho havíem viscut mai. Però ha sigut que a les 6 de la matinada el meu pare s'ha despertat i ja m'ha trucat el timbre i estava tot anegat i estava tot el garatge, doncs, un metro i mig ple d'aigua. De fet, la porta, fins i tot el garatge, ens l'ha tret de la guia per l'empenta de l'aigua.
2: Vivim en un pis que no hem tingut problemes i estem aquí perquè són amics nostres i hem pensat que segurament necessitaríem una mica de suport, sobretot amb el tema del pàrquing i les habitacions de baix. Per això estem aquí, és simplement doncs, el que faríeu qualsevol de vosaltres, anar a donar un cop de mà als amics i veïns.
3: Entrava l'aigua, però a borbotones, no hi havia maneres de parar-ho. Tot i que tenim una bomba que funciona per treure l'aigua, però clar, no donàvem a l'abast.
4: L'aigua llegó hasta la acera, con lo cual, bueno, todo tapado y bueno, tratando de desbloquear las alcantarillas para que, por si llueve, vuelva a llover.
0: Des de l'Ajuntament, l'alcalde feia una crida a la prudència, tant per aquest temporal com pels que vindran deguts a l'escalfament de la temperatura de la mar Mediterrània.
5: Les rieres han d'estar més netes del que estan, i aquí l'ACA hi té molt a dir, ja mirarem que això millori, però després hi ha coses estructurals que formen part de com tenim ara les coses de Cardedeu. Hem de revisar totes aquelles coses que no hem fet prou bé, aquelles coses que potser l'aigua es pot protegir d'alguna manera, veure com els desaigües i les clavegueres les tenim fetes perquè xuclin més aigua, perquè el que està clar és que hi ha un canvi climàtic, que ningú negui això, hi ha un canvi climàtic i situacions com la que hem viscut avui aquesta nit a Cardedeu segurament es poden tornar a repetir i per tant no, amb això no s'hi juga. Una de les coses que m'emociona és veure la solidaritat de les cardedeuenques i cardedeuencs que davant d'una necessitat d'un veí que necessita doncs, treure aigua del pàrquing o salvar mobles o el que sigui, com es coneguin o no es coneguin. No? Jo penso que aquest és un poble collonut, deixeu-m'ho dir així, perquè la gent quan hi ha de ser, quan hi ha de ser, hi és. La Protecció Civil ha anat allà on calia més pressa, ha estat tota la nit de guàrdia, diguem, no hi ha hagut cap moment que no pogués estar desatès res des del seu punt de vista. De dotacions de bombers, jo ja he parlat amb dos, a veure si podien reforçar, perquè realment la quantitat de pàrquings que estan inundats fins dalt de tot són molts a Cardedeu, però és que estan desbordats, és que això no ha passat només a Cardedeu, estem vivint una situació excepcional. Una cosa tan general com ha sigut avui a Cardedeu, jo no la recordo, la veritat.

0: La pluja imprevista d'aquest matí ha col·lapsat el municipi i Cardedeu ha estat confinat pel risc de desbordament de rieres. Les classes s'han anul·lat, això sí, quan ja havien començat els desplaçaments. El confinament s'ha aixecat, però les activitats per avui han continuat cancel·lades, així com l'ús dels equipaments municipals. Demà s'espera reprendre la normalitat. Les entrades i sortides de la P7 a Cardedeu continuen tancades, així com el servei de Rodalies, que de moment no té servei al municipi.
1: Aquest dematí, per exemple, ningú preveia que hi hauria una situació tan important com hi ha hagut, perquè semblava que ja el fenomen havia passat. Aquest dematí, d'alguna forma, hem hagut de suspendre, quan ja pràcticament les classes començaven, hem hagut de suspendre les escoles. Per què? Perquè més enllà de el que passa en un lloc concret, com era aquest dematí a Cardedeu, teníem un entorn absolutament col·lapsat. Autopista, carreteres col·lapsades. Demà, en principi, pensem que pot passar un dia absolutament normal, tot i que està previst entre 6 i 8 que hi hagi un episodi de pluja. Aquest episodi de pluja, com serà? Doncs no ho sabem. Aleshores, en aquella hora, el govern i el comitè d'emergència estarem pendents de quina gravetat pot tenir per decidir si realment s'ha de prendre una decisió extraordinària o no.
0: El pavelló estarà tancat fins a nou avís i el casal de la gent gran té limitada l'accessibilitat, ja que no funciona l'ascensor. S'ha fet una reforça del servei de recollida de trastos i contenidors provisionals. Es pot trucar a partir de demà 6 d'octubre de 9 a 2 al 93 844 41 46 per trastos voluminosos afectats per l'aigua. També s'han instal·lat contenidors provisionals per restes vegetals i fang a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscaia i Torrent, i al carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. En acabar l'informatiu us deixarem les declaracions senceres de l'alcalde, que també podreu trobar al nostre canal de YouTube. I avui a les 9 del matí, poc després de les alert, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convocava eleccions generals anticipades pel 29 de novembre.
2: Profunditat les reformes pendents que necessitem perquè la ciutadania pugui lograr reduir aquests nivells de desigualtat. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: La dignitat en la bellesa i en la lluita contra l'edatisme. Aquests són els objectius principals amb els que l'Ajuntament de Cardedeu organitza la Setmana de la Gent Gran, 5 dies carregats d'activitats pensades no només per donar a conèixer els tallers que habitualment es programen als casals, sinó que també serveixen com a punt de trobada dels dos casals del poble.
3: Va ser l'any 1990 quan les Nacions Unides van decidir proclamar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. La comunitat internacional instava d'aquesta manera a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una bellesa digna i segura. És al voltant d'aquesta data que molts municipis programen activitats especials que posin en valor la gent gran de la comunitat.
4: I a Cardedeu, aquest és el quart any que ho celebrem. doncs, volem donar veu totalment a totes les persones grans de Cardedeu i agrair-los una mica tota la seva trajectòria, no? Vull dir, a moltes activitats de caire cultural, de caire social, de caire sanitari. Ara estem al bingo musical en aquests moments, no? Però l'altre dia vam fer la passejada, vull dir que va ser tot un èxit, vam fer la lectura del manifest, amb molta gent també, vam fer també una, amb els Mossos d'Esquadra, una xerrada de seguretat, demà fem el teatre, demà farem també llocs, esperem que també vingui molta gent. Avui aquí, com podeu veure, doncs, hi ha unes 100 persones, estava plovent, pensant que vindrien menys, comptàvem amb unes 150, però la veritat és que la gent encara vol mullar-se, vol venir i passar-s'ho bé.
3: Una caminada, jocs de taula o un bingo musical. La Setmana de la Gent Gran a Cardedeu ha ofert tot un ventall d'activitats, no només per donar a conèixer tot el que s'organitza de manera habitual per les persones grans del municipi, sinó també per generar consciència sobre el respecte i la importància de la lluita contra l'edatisme.
5: Crec que és important per trobar-nos, per connectar-nos, perquè quan ens trobem en els diferents espais on s'han fet les activitats, el que ha passat és que t'adones que hi ha molta gent que es retroben després de fa un temps, no? Perquè hi ha gent que va més a un casal que a l'altre, o perquè surten menys de casa, o per diferents motius, la gent es retroba en aquests dies, no? I això és molt bonic. I descobrir noves propostes de coses que estan passant perquè s'estan treballant des de la regidoria de gent gran i des dels casals estem treballant per la gent gran de Cardedeu, no? Nosaltres treballem per tota la gent gran de Cardedeu. Llavors ja intentem, doncs, fer una petita mostra de tota l'oferta que estem fent, que s'està donant a la gent gran. És important aprofitar aquest dia i aglutinar-ho tot el que es pugui. Mira, quan veus les cares d'alegria, d'emoció, el que et comparteixin que els hi ha agradat alguna cosa, veus que se li dona vida a la vida, no? Que recuperem la il·lusió, que recuperem la curiositat, no? Això, de poder compartir entre tots i totes i fer comunitat i fer xarxa. Llavors, això és el que ens arriba i ens retroalimentem, no? A nosaltres ens nodreix molt també.
3: La Carme és una de les més de 250 persones usuàries que participen a les activitats que s'organitzen de manera habitual des de l'Ajuntament. Unes activitats que, més enllà de distreure, busquen altres beneficis, com la millora de la salut física o la memòria.
6: Bueno, a mi m'agrada molt venir a aquesta activitat del bingo musical perquè és molt divertida i, bueno, et fa anar de pressa, no? Que el cap treballi de pressa per identificar les cançons i després també la caminada, també m'agrada molt anar a caminar, i l'altre, el teatre també.
3: Més enllà de la Setmana de la Gent Gran, la regidoria ha organitzat durant aquest any diverses activitats per la lluita contra l'edatisme. La sèrie d'entrevistes Veus del nostre poble o l'exposició Edatisme Zero són només alguns dels exemples davant del repte d'un envelliment digne. Un repte que va molt més enllà d'una setmana a l'any.
0: Fa tot just una setmana que les veïnes del barri del Poble Sec assistien a una sessió informativa amb el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep Quesada, sobre el projecte de pisos dotacionals que es volen construir a un dels terrenys que formen part del Parc de la Serreta. Una sessió que va durar més de 2 hores i on les veïnes van poder preguntar i parlar amb el regidor.
7: La reunió informativa convocada per l'Ajuntament el passat dilluns per parlar amb les veïnes sobre el projecte de construcció de pisos dotacionals de la Serreta va començar amb una repassada per part del regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep Quesada, de tots els terrenys, en total 8, on es podrien construir aquests habitatges i l'explicació per la qual el consistori ho havia descartat. Unes explicacions que no van servir per convèncer el més de centenar de persones que es van apropar al gimnàs de l'escola Les Aigües i que exigien al regidor una alternativa, ja que asseguren estan a favor de la construcció d'habitatges, però no de la ubicació triada.
8: Tots els que estem aquí o tenim fills i filles, o nets i netes, que estan en edat d'emancipació i, per tant, aquesta necessitat la vivim dia a dia. Però el que demanem és que es replantegin i reflexionin l'ubicació d'aquest habitatge. Perquè és un espai d'equipament que això s'ha fet un fart de dir-nos-ho al regidor? Perfecte. vale? Però està integrat dins del parc de la Serreta i per tant forma part del parc. I fent allà, posar-hi formigó, que és una frase que he repetit moltes vegades, sobre un espai verd, vol dir que no el podrem recuperar mai més, quan hi ha alternatives que s'han d'estudiar. I és això el que demanem, que estudiïn les alternatives per no sacrificar un espai verd que tenim dins del nucli urbà i que hauríem d'estar superorgullosos i potenciar-lo.
7: Josep Quesada assegura que la voluntat és poder arribar a un consens amb les veïnes, però que s'han de tenir en compte molts factors.
9: Com a mínim arribar a consensuar una bona proposta. Clar, no sé si serà possible arribar a un acord total, perquè a vegades els interessos són molt contraposats, però en tot cas la voluntat és aquesta, arribar a un acord amb els veïns per tirar endavant la qüestió. El nombre d'habitatges potser resultant de la proposta hauria de ser per sobre els 20 habitatges, perquè si no ens hauria pogut passar com en els habitatges que hem fet ara del Pla Marsella. Al principi eren 18 habitatges solament, sort que després va haver-hi una modificació de la llei que ens va permetre fer 24 habitatges. Amb 18 habitatges no trobàvem ningú promotor perquè els tirés endavant, perquè per sota dels 20 difícilment es pot tirar endavant una promoció perquè sigui viable.
7: Un dels clams que hi va ventre al públic és que tot rau en la voluntat política i, de fet, els veïns van recordar que el 94 ja es va crear una plataforma amb el mateix nom que l'actual, Salvem la Serreta, i moltes de les persones que en formen part ara ja formaven part de l'anterior. Entre totes, van aconseguir que no s'edifiqués la totalitat del parc. Ara asseguren seguiran lluitant perquè el formigó no arribi al parc de la Serreta.
0: L'any 2025 va ser declarat oficialment l'any del poble gitano a Espanya i Catalunya per commemorar el 600 aniversari de l'arribada documentada de la comunitat a la península Ibèrica. Això va fer que la celebració del 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano, adquirís una dimensió institucional, històrica i reivindicativa molt superior a la d'anys anteriors. Aquest mes de setembre, més d'una vintena d'estudiants gitanos han començat la Universitat de Catalunya i des de Ràdio Televisió de Cardedeu estem preparant un podcast amb un d'ells, en Moisés Jorodovic. En Moisés és un jove de Cardedeu que estudia dret a la Universitat Pompeu Fabra. Va començar a estudiar preocupat per la lluita del poble gitano i els seus drets i s'ha convertit en un activista de la comunitat gitana. Ara, juntament amb Ràdio Televisió Cardedeu, prepara un podcast per donar-hi veu.
10: Vaig començar a estudiar dret perquè des de petit sempre he vist que com a gitano hem patit molta discriminació i no n'havia una figura que fessi d'aquesta defensa, i també perquè m'agrada molt estudiar la llei, el pensament crític, reflexionar, però sobretot perquè és una lluita que el poble gitano porta patint durant molt de temps i no n'havia una figura jove que pogués representar tot el col·lectiu a nivell legal.
0: Amb el podcast vol mostrar el poble gitano sense estigmes i des de l'educació i els valors de respecte i humanitat.
10: Se n'adonin que, com en tot arreu, hi ha gent bona i gent dolenta. Llavors hem de tenir també en compte que dintre de tot el col·lectiu hi ha una gran majoria, per no dir avui en dia quasi tots, que estudien, que treballen i que això no surten als mitjans de comunicació i també ha de sortir, no només lo negatiu.
0: L'any 2025, coincidint amb l'any del poble gitano, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació del Pacte Antigitanisme, una eina institucional impulsada per combatre de manera transversal la discriminació i el prejudici específic cap al poble gitano.
10: El que hauríem de fer actualment és fer una tasca important en l'educació, incorporar la història del poble gitano als llibres de text de primària i de secundària perquè l'alumnat en general tingui coneixements de la història del poble gitano, que és una història que no ve de nou perquè portem aquí fa 6 segles, des del 1415, i amb això el que farà, l'impacte que tindria tot això és que tant el propi alumne gitano com no gitano tingui coneixements no només del poble gitano sinó de tota la història en general, i per això és molt important l'educació, perquè així els nens i nenes podran aprendre i parlar des del coneixement d'una història mil·lenària que malauradament fins a dia d'avui no ha tingut l'impacte a l'educació que hauria de tindre.
0: El Moisés apunta que queda molt per trencar l'estigma contra la comunitat gitana, partint de la definició pejorativa que en fa la Real Acadèmia Espanyola, i insta a visitar la web museuvirtualgitano.cat per conèixer la seva història. El Gym 10 reprenia aquest setembre la seva activitat normal després de les reformes que s'han dut a terme a les instal·lacions durant els mesos d'estiu. Unes reformes que arribaven després de que un grup d'usuàries del gimnàs presentés al ple de l'Ajuntament més de 700 signatures que reclamaven una millora dels serveis i del manteniment i les instal·lacions. Segons la plataforma, però, aquestes reformes no han estat suficients.
3: Al mes de setembre, l'Ajuntament de Cardedeu anunciava la finalització de les obres de millora del Gym 10 en col·laboració amb l'empresa municipal C10. Les actuacions, que s'havien completat durant el mes d'agost, s'iniciaven amb l'objectiu de renovar diferents espais de l'equipament i millorar-ne així el servei. Les obres començaven pocs mesos després de que la plataforma Salvem el Gym 10, promoguda per un grup d'usuaris del gimnàs, presentés al ple de l'Ajuntament més de 700 signatures d'usuaris insatisfets amb les instal·lacions.
11: Vam fer una visita conjunta amb la regidoria d'Esports i altres membres del C10, del Consell d'Administració, juntament amb l'alcalde i amb el gerent del C10. Vam fer una visita conjunta per ensenyar-los com estava el gimnàs en aquell moment, totes les queixes que teníem, veure-ho in situ. Se'ns va dir que en 15 dies se'ns donava resposta, va anar passant el temps i encara estem esperant la resposta. La resposta ha estat decidir tirar pel dret i fer unes millores, segons ells diuen, que no tenen res a veure amb el que s'havia demanat.
3: Per la seva part, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Cardedeu, Noelia Moreno, ha exposat les millores que s'han dut a terme durant els mesos d'estiu. Unes millores que, segons la regidora, permetran una millor optimització dels espais.
12: S'ha canviat tot el terra de la sala de fitness, que estava molt malmès i ja necessitava un canvi, i ja hem aprofitat també per pintar aquesta sala i per treure el vidre que separava aquesta sala de fitness amb la sala d'activitats dirigides del fons, i el que hem fet ha sigut unir les dues sales i convertir-ho tot en sala de fitness. Ara ha quedat una sala de fitness molt més gran, que creiem que les persones usuàries estaran més a gust, perquè sí que és veritat que hi ha molt ús d'aquesta sala i ara hi ha molt més espai. Després, el que s'ha fet també ha sigut treure les bicis de la sala de parquet i les hem posat al costat de la sala de fitness. D'aquesta manera hem deixat només una sala per activitats dirigides, però sense les bicis, queda més espaiosa i es pot aprofitar més. Sí que és veritat que hem passat de tenir dues sales d'activitats dirigides a tenir només una, però aquesta una està més aprofitada, perquè si bé abans hi havia activitat en dues sales, però no es feien activitats de manera contínua. Ara, al concentrar-ho tot en una sala, hi ha activitats gairebé, acaba una i comença una altra, cada hora hi ha activitats. Per tant, el volum d'activitats és el mateix en una sala que abans en dues.
3: Des de la plataforma Salvem el Gym 10, però consideren que les millores que s'han dut a terme no donen resposta a les demandes que es van fer mesos enrere.
11: A les tardes hi ha un problema, la gent no pot assistir a les classes dirigides. Què passa? Que hi ha gent de l'horari de tarda que vol venir al matí. Al matí s'omplen les classes, la gent es queda fora de les classes i la gent et diu: per què pago un gimnàs en el qual no puc gaudir, no puc fer classes, no puc fer res, perquè no hi ha suficient aforo.
13: Sí, hi ha hagut perill per les usuàries, hi ha gent que ha patit lesions perquè se li ha tancat la màquina i els han hagut de venir a buscar, a recollir, perquè s'han fet mal. Llavors és que no hi ha ningú que vigili la sala de màquines, no hi ha gent que estigui vigilant, que estigui controlant si s'utilitzen bé, si no s'utilitzen bé, si tens l'edat.
3: Caldrà veure ara com es canalitzen les peticions dels usuaris i si per part de l'Ajuntament es contemplen més accions de millora per als propers mesos.
0: A molts adults els hi pot fer certa vergonya admetre que no saben anar amb bicicletes. Per això que des de Meraki han impulsat una iniciativa que vol posar-hi remei amb l'objectiu de promoure aquest vehicle i que cada cop més persones l'utilitzin, deixant de banda altres mitjans de transport.
14: El proper dimarts, dia 6 d'octubre, comença un curs gratuït per aprendre a anar amb bicicleta impartit per l'equip de Meraki, que s'ha format amb el mètode Una Bici Més. El curs està orientat a adults, especialment a totes aquelles persones que mai han après a anar amb bicicleta o que amb el temps han perdut aquesta habilitat.
15: Aquest curs, l'objectiu que té és ensenyar a persones adultes a fer servir la bici, a aprendre a pedalar. I està basat en un mètode que es diu Una Bici Més, que van elaborar un conjunt d'entitats ciclistes d'aquí del territori en base a una metodologia que s'havia fet servir durant molts anys a Anglaterra, que es deia Bikeability. I és una metodologia molt pautada, amb uns exercicis molt senzills, un darrere l'altre, pensats i provats perquè les persones adultes aprenguin en primer a agafar la bici, agafar confiança, després a agafar equilibri i llavors a poc a pedalar.
14: L'equip de Meraki oferirà bicicletes més baixes i amb la barra adaptada per tal de facilitar l'aprenentatge i el desenvolupament de l'activitat. Tot i això, els inscrits també poden portar la seva pròpia bicicleta. L'objectiu del curs és ampliar la massa ciclista, especialment a Cardedeu, ja que es tracta d'una zona molt plana, el que facilita molt la mobilitat amb aquest tipus de vehicles. Les 12 places ofertades ja estan ocupades, però veient l'èxit de la primera edició, des de Meraki preveuen fer-ne una segona.
0: La celebració de la 20a Diada Modernista ha quedat afectada pels aiguats d'aquest cap de setmana. Més de la meitat dels actes previstos s'han hagut d'anul·lar per les inundacions i el Museu de Cardedeu preveu reprogramar-los per als propers mesos. Tot i així, divendres i dissabte al matí encara vam tenir l'oportunitat de traslladar-nos en el temps fins a finals del segle XIX gràcies a la companyia de teatre Artescena Social i als músics de Bas i Vents.
3: Cardedeu celebrava aquest cap de setmana 20 anys de la primera trobada modernista, una festa que va néixer amb la voluntat de difondre d'una manera amena el patrimoni històric i arquitectònic modernista i noucentista de Cardedeu i recordar quan el municipi es va convertir en un dels escenaris predilectes de l'estiueig barceloní.
16: Doncs mira, aquest any fem una presentació, fins ara fèiem una xerrada el primer dia, però aquest any fem una presentació amb una lectura de poesies modernistes i a més acabem amb un concert de Bas i Vents. Tot aquest xivarri que se sent ara és perquè precisament aquest any ens està plovent i hem hagut de reubicar-ho tot al museu. Ho volíem fer a la plaça, que no s'havia fet mai, aquesta obertura de trobada, fer-la directament a la plaça, però bé, ens aixopluguem, però no deixem de fer res.
3: Tot i que la gran majoria d'actes del cap de setmana s'han hagut de suspendre degut al temporal, tant divendres com dissabte al matí es van poder tirar endavant les activitats programades per la Diada, una de les celebracions més importants del municipi. I és que entitats com la Companyia de Teatre Artescena Social o la Xarxa de Comerç de Cardedeu, juntament al Museu de Cardedeu i l'Ajuntament, treballen en xarxa durant mesos per tirar endavant un cap de setmana com aquest.
1: Com moltes de les coses que passen a Cardedeu, aquest tipus d'activitats són activitats corals, o intervenen molta gent diferent del poble i que suposa una activitat que va des del teatre fins a la música, fins a viure en els carrers, el que va suposar aquella època de primers de segle XX, un Cardedeu doncs, esplendorós i amb una arquitectura modernista que la fa una ciutat, diguem, un poble distingit.
3: Una proposta per infants amb jocs d'abans, la presentació oficial de la Diada, el concert de Bas i Vents o les visites llampec de dissabte al matí es van poder celebrar amb relativa normalitat fins l'inici del temporal. Les pluges, però, van fer impossible celebrar la majoria de les activitats d'una de les edicions més esperades d'aquesta Diada.
16: Home, per nosaltres és tot un èxit, no? Perquè d'un equip tan petitó, d'un museu local, haver viscut 20 anys de trobada modernista, pensem que és important perquè hem anat mica en mica fent una difusió del que és el modernisme a Cardedeu, i a més ho hem treballat molt amb entitats locals, amb l'entitat Artescena, amb la xarxa de comerç local, amb col·laboradors, músics, artistes d'aquí de Cardedeu, i doncs és com una festa molt nostra.
3: El museu té previst tornar a programar moltes d'aquestes activitats que han quedat suspeses de cara als propers mesos, amb l'objectiu de poder celebrar com cal, tot i que sigui de manera interrompuda, els 20 anys d'aquesta festa que ens transporta a l'esplendor del Cardedeu del 1900.
0: Dissabte al matí, l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana acollia la presentació...
17: Ràdio Cardedeu. Són les 10.
18: Notícies en xarxa. Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana i avui. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per a subvencions directes als ajuntaments, 5 per a empreses, comerços i autònoms i 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar els diners per fer front a reparacions a l'espera de les indemnitzacions a les asseguradores.
19: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
18: Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Per cert, que només queden dues línies de metro amb incidències. Es tracta de l'L2, que resta tancada l'andana direcció Badalona-Pompeu Fabra a l'estació de Sant Roc, a la L2, i a la L3, que no opera entre Passeig de Gràcia i Vallcarca. Parlem de Rodalies. La R11 i la R2 Nord mantindran afectacions importants. La R1, que avui no tenia servei, tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys, i entre Arenys de Mar i Massanet hi haurà un servei alternatiu. La R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. En total hi ha 8 línies afectades. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona aquesta tarda convocats per diverses organitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants han cridat a la vaga general que, de fet, a Comissions Obreres i UGT ja ha acordat convocar aquesta tardor. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
20: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
18: Demà l'executiu espanyol tornarà a aprovar els decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no ha concretat és si retocaran els textos. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant perquè hi ha un altre equilibri de forces. I un altre tema pendent demà també és el Constitucional, que celebra un ple en el que previsiblement avalarà l'aplicació de l'amnistia de l'exconseller Jordi Turull i de l'exconsellera Dolors Bassa. La decisió podria portar el Suprem a fer possible el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.

0: sap que almenys algun dia morirà.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiant.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

cette phase.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.